Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: amb el Grat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. Then when you

0: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijó, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la D22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20, a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Ramon Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i amb el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi.

0: També ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijó assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
2: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
4: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
5: Sí.
4: Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
5: Sí.
4: Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
1: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
0: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Summit han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
6: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
0: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa.

0: I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
1: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
0: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
2: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
3: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
2: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
0: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
4: D'aquesta manera s'incorpora a l'evidència clínica el nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
0: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
5: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañero.
6: L'esforç que feu i per al talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
0: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Osona.

0: On demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Uleval Stadion Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
1: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
2: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
3: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
2: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
4: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
2: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
0: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
5: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'Hockey Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'Hockey Lliga. A nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
0: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però és que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a Ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
2: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
3: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
4: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
5: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
2: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de 2 intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
8: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
9: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
8: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
10: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
8: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
11: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
8: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
12: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no? Fa 2 setmanes on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficia el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
1: Una mica d'això era el que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, us recordo, per ara es manté igual.
12: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no poguessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no? Per tant, una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas, és a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
1: Lidón Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
12: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
13: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Dick deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que en Dick planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
14: Hola, Elena, bon dia. Sí, un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. de manera voluntària i que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
15: Bon dia.
14: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de metges. Irene, què significa aquesta campanya d'un minut més?
15: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
14: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
15: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
14: Els anestesiòlegs són els primers... El primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
15: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte no només nosaltres com a facultatius que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
14: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
1: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
16: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
17: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
18: Òbviament que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplim amb un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Reial Societat.
19: Ahora que hemos hecho dos partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
1: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el FiraMAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
20: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
21: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de la de Moguda, en sentit Girona, arran d'unes obres que s'han endarrerit i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta P7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits, i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us trobeu amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes a la C16, els túnels de Vallvidrera, a la C17 a Mollet, a la C31 a Badalona, i com no, la C58 i la C33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona d'Hospitalet Barberà a la zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a l'Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registra en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
1: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
4: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir, i ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments, i amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats, i només amb alguns nuvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alicia Romero, i la líder dels Comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat, i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit la Mont Carvajal.
5: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té un meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços, i un meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
5: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
5: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari, Estat-Generalitat, en matèria d'inversions, i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de la zona franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents al 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120.000... No ens passéssim tampoc amb la xifra. Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les... què és

0: de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant doncs, aquesta negociació intensiva.
1: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
2: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
3: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
2: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa,
4: Sí, sí, mos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura del canal de Vinaròs, que és on mos trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia i el matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no se, que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Ureña. Estem aquí en Pau Ureña, representant de l'Osteca de les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
5: Hola.
4: Com se respira el dia d'avui, com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, valoradament, ha tocat fer?
5: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats o obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs, compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
4: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com naix aquesta col·laboració que ha nascut avui?
5: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors

0: polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
1: Moltes gràcies, Pau. Que vagi molt bé el dia.
0: Vinga,
1: estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
2: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Minuts i arribarem a 9:15. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres, l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la dualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu, es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
4: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
5: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
2: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament

0: sigui complicat.
1: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, mos ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda des de Televisió del Berguedà.
2: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
3: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per aportacions privats i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
2: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
3: És que la Diputació a l'entorn de la Patum ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
2: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual, és jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamunt Carvajal.
2: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
3: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
2: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
4: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços i el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
2: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
5: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
2: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, En aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
6: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
7: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
6: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
8: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
9: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
6: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
10: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
11: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 docents aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia d'Ustec.
12: Hola, bon dia.
11: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
12: Perquè continuar lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi un acord. Per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una Valdanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27, a tot el país.
11: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui, aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
12: Avui, mobilització de tot el dia, ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
11: Noé, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
12: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquests sentits.
11: No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
12: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
11: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona a l'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
13: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual, ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
14: Bon dia.
1: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
14: Claro, la qüestió és saber la informació que llegó al juzgado, que pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco a lo mejor en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él, pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
1: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt, quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
14: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos y mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: No sé, acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés, i ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
14: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir unas que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
1: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
14: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
15: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Supers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous en lloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
16: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
17: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
15: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
1: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
18: Bon dia.
1: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
18: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
19: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
20: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
18: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
21: Obviamente, cada setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
18: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiakos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la divisió d'honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13-6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
1: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
18: I tant, com
1: fins
18: sempre.
1: Demà. Gràcies, Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos, i d'altra banda, la reunió a la tarda entre educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents. Ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui es talla completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecta en el canal, on s'han unit els 200 de les Terres de l'Ebre, juntament amb els 200 del País Valencià. Un ambient molt festiu, on ara mateix està fent un esmorzar, una baldanada popular, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho ha explicat fa una estona Pau Orenya, membre de l'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
3: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? I que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
2: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
1: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies.
1: I ho acabem de saber, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Jessica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
0: Notícies en xarxa.

0: y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
2: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
1: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
2: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
2: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
1: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
3: Bon dia. Doncs sí, ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "prou excuses, pagueu la feina" o "defensem l'educació pública".
1: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat. 107.4 FM.
2: Ona Malgrat. Una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 21 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple frenarà aquest dijous l'alternativa 3 al pla de grau. La plaça de Vicenç Ferrer estrena jocs infantils inclusius i segurs. Desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. L'associació Eduale presenta 3-2-1, agafa la maleta i fuig, un projecte que porta la realitat dels refugiats a les aules de Malgrat.

0: L'Ajuntament de Malgrat aprovarà avui la moció per a la retroacció i suspensió de l'acord de ple del març de 2025 en què el consistori donava suport a la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. La moció suposa, segons la pagesia, fer un pas enrere necessari per tornar al punt de partida. Escoltem l'entrevista amb Xavier Castells, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, i a Joan Onna, pagès i soci de la cooperativa.
1: Avui ens acompanyen a la ràdio Xavier Castells, el gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Benvingut.
2: Bon dia.
1: I Joan Onna, pagès i també soci de la cooperativa. Gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bon dia, Laura.
1: Parlem del pla de grau, parlem de la moció que es presentarà aquest dijous al ple. Sembla, doncs, que hi ha hagut un consens per redactar un text conjuntament entre el sector de la pagesia i els diferents partits amb representació a l'Ajuntament.
2: Efectivament, s'ha aconseguit consensuar aquest document. Aquest document el que fa en essència és suspendre l'acord de la moció 7 que es va aprovar el març del 2025, retrotraure i donar veu a la pagesia, que és reconegut per tots que no es va donar veu a la pagesia, i amb aquesta moció aconseguim això, i a més ho aconseguim amb una cosa molt important, que és per unanimitat. L'altra vegada va ser per una majoria simple, aquesta vegada és per una unanimitat de tots els regidors, cosa que ens alegra de que tots hagin entrat, tots els grups, a consensuar aquest document, que ens dona més força per enterrar l'alternativa 3, que és el nostre objectiu, i parlar d'una nova alternativa i poder anar des de tots els partits amb l'ACA a negociar una proposta realment en sentit comú que aporti moltes coses, però sobretot que protegeixi la plana agrícola d'inundacions recurrents. Ja veurem les que són com a glòria, com els tècnics ho plantegen, però les recurrents que no acabin sent la ruïna dels pagesos del pla de grau.
1: Ens podeu destacar alguns dels punts més importants que heu inclòs en aquesta moció?
3: Bueno, jo crec que el punt més important és, com bé ha dit en Xavier, el tirar enrere, no?
1: Sí.
3: L'acord que ells van aprovar, que van aprovar ells en el ple de 2025, no? Clar, aquest tirar enrere per nosaltres és com voler anar una altra vegada al punt de partida, no? I començar a treballar conjuntament i que puguem ser una part de la solució. Vull dir, està clar que alguna cosa s'ha de fer, s'han d'arreglar les coses al riu, i que si nosaltres, que al final som els habitants, no?, entre cometes, de tota aquella zona, que fins ara hem estat cuidant del paisatge, el territori, com a pagesos som els primers interessats, no?, també, en que allò se mantengui, que es mantengui d'una manera correcta i bé.
1: Us aporta tranquil·litat aquesta moció?
3: Bueno, la pagesia som una mica... desconfiem, no?, de la política. Som una mica de la vella escola, som desconfiants de per si. És la raça del pagès, és aquesta, no? Però clar, a veure, almenys et dona alguna més de tranquil·litat saber que tens el suport, no? Sembla que et volen donar el suport i que estan disposats a tornar a un punt de partida.
1: Quin és el següent pas?
2: El següent pas és el que es va fer a el que es va fer a la reunió a l'Espai Agrari, on l'ACA es va comprometre, i tot l'Espai Agrari, i l'ACA, que és el qui té al final el mànec de la paella, es va comprometre a enterrar l'alternativa 3 i a buscar una alternativa de consens. El proper pas és comunicar, com posa la moció, l'acord de l'Ajuntament a tots els òrgans competents perquè prenguin nota de que Malgrat no vol l'alternativa 3 i que aquest acord es suspèn, i després parlar amb l'ACA perquè amb els seus tècnics i els pagesos trobem una alternativa de consens tècnicament viable i que sigui realment doni una resposta important a les avingudes que passen en el Tordera, les famoses torderades, però que siguin amb una mentalitat i una projecció de preveure i defensant-se de l'entrada massiva d'aigua amb torderades recurrents.
1: Aquests dies també hem sentit a parlar molt de l'espai agrari de la Baixa Tordera, el Consell Agrari, que per cert doncs, també és un dels temes que passaran per ple aquest dijous, o de la taula del Delta de la Tordera. Aquests mecanismes creieu que funcionen a l'hora de gestionar qüestions com aquesta?
2: El Consell Agrari s'ha doncs, de crear, és una necessitat que hi havia pendent per poder assignar un representant de la pagesia de Malgrat en l'espai agrari. Les cooperatives ja hi som, però faltava del municipalment un representant. També és un, serà un espai on poder parlar de temes que afectin a la pagesia local en el Pla de Grau i serà, una, un, espai, serà un espai positiu. A l'espai agrari com a tal ja ha tingut, creiem, els seus efectes positius perquè els polítics al final necessiten veure que hi ha una unitat d'acció. En Sargatal, com va venir el secretari de Transició Ecològica que va venir a la reunió, o el gerent de l'APCA, quan estan en un entorn on veuen la unitat, estan més còmodes i també més pressionats, les dues coses a la vegada. Sí que serà útil això.
1: Sé que han estat setmanes molt dures, dies molt durs. Si podem treure alguna cosa positiva és que potser el sector no, s'ha enfortit, s'ha unit. Joan, com ho heu viscut això?
3: Bueno, jo haig de dir que la unitat que s'ha creat entorn a tot aquest merder, perquè és un merder, però la unitat jo no l'havia vist mai aquí Malgrat, i al contrari, no? Jo havia viscut l'època dels meus avis en què hi havia un quan va haver-hi la fusió dels dos sindicats, no? Hi havia la Garbí i el Progrés, i quan va haver-hi la fusió n'hi havia que estaven d'acord, n'hi havia que no, n'hi havia que eren d'uns, n'hi havia que eren dels altres, i sempre hi havia hagut d'això, i llavors, clar, com que el territori, diguem, no estava com en perill, no? Tothom tenia la seva explotació i tothom anava fent, cadascú la seva manera, i anava treballant, no? I amb uns amb cooperatives, altres anaven en privats, bueno, com fos, no? I això sí que s'ha de posar, jo crec, molt en valor. S'ha creat una unitat en el territori que qui més qui menys està afectat, el que no està afectat veu que darrere d'uns, quan uns estan en perill, darrere d'aquests, quan aquests caiguin, els altres quedaran en primera línia, llavors, no? Nosaltres, jo crec que ens hem alçat en la defensa del territori, ja és que és igual que tinguis més terra o menys afectada, no? És la defensa del territori. A part, estem parlant que el Pla de Grau, juntament amb el Pla de la Ginesta, el Pla de Palafolls, el Pla de Pineda, que encara també es treballa, estem en una zona, i a Tordera alguna també bastantes hectàrees, doncs estem en una zona que a nivell de país tenim l'horta més bona de Catalunya. Perquè és així, clar, amb en Xavier un dia ho miràvem i vam fent uns càlculs així aproximats, només les 90 hectàrees que volia afectar l'alternativa 3 alimentaven 75.000 persones. Clar, aquí viu molta gent, és un sector econòmic que no ho sembla i que no fa soroll, perquè nosaltres normalment no fem soroll, però és un sector econòmic que és potent. És potent, i s'ha de conservar.
1: Teniu la sensació que heu guanyat una batalla?
2: Tenim la sensació que hem sigut escoltats i que tenim possibilitats de guanyar-la. En si, el que nosaltres necessitem i que es compleixi és que el projecte bàsic es compleixi la paraula de l'ACA d'aturar-lo i esperar a la nova proposta. Aquest és el punt clau que ens queda ara, i que l'ACA en nosaltres trobarà, crec jo, un sector que vol col·laborar en decisions correctes, que vol una gestió integral del riu, que vol que es parlin de coses d'hidrologia del riu i que aporti les solucions convenients en aquest problema des d'un punt de vista pràctic. I aquí estarem nosaltres defensant-nos, i si no se'ns escolta, tornem a sortir a protestar i tornem a sortir a defensar-nos el millor que puguem.
1: I tu, Joan, què en penses?
3: Bueno, jo ho vaig veure una mica com aquell que està jugant una final i empata l'últim minut i jugues a pròrroga, no? I ara, doncs, jo crec que sí, o comença un altre partit o anem a jugar a la pròrroga. però almenys ens hem posat a jugar, que al final és la intenció, no? Sempre ho hem dit, que, i des dels primers manifestos que hem fet, nosaltres volem ser part de la solució, però volem ser part de la solució. No volem una solució que, com la que s'estava plantejant, que no se'ns tenia ni en compte, no?
2: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina, a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on te convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder posar veure'ns en un altre context diferent del liu que diu en Joan, que m'agrada
3: molt.
2: Aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
1: Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, Joan Ona, pagès i soci també de la cooperativa. Gràcies per acompanyar-nos. Des d'Ona Malgrat en farem un seguiment, perquè de ben segur que aquesta història encara no ha acabat. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies, Laura.
2: Gràcies.
0: Els nens i nenes de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència han estat els encarregats de tallar la cinta a l'acte inaugural dels nous Jocs Lúdics de la plaça de Vicenç Ferrer, que va tenir lloc ahir al matí. Els han acompanyat a l'Anci Dodem i Montse Ortiz, representants de la Fundació Vicenç Ferrer, i Montse Verdura, de l'entitat Amics de l'Índia de Malgrat. L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència de l'alcaldessa Sònia Vinyoles, que de Jordi Ferrer, regidor de Joventut. L'Espai ara té nous jocs infantils inclusius i segurs. Concretament, s'hi han instal·lat una piràmide de cordes destinada a fomentar l'escalada, l'equilibri i la psicomotricitat dels infants, i una casa de fusta adaptada amb rampes i un tobogan accessible. L'actuació ha permès respondre a dues demandes: d'una banda, la de la Fundació Vicenç Ferrer, d'enaltir l'espai, i de l'altra, la dels nens i nenes, que a través de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència havien demanat més jocs lúdics al poble. L'Anci Dodem, portava de la Fundació, ha valorat molt positivament el canvi que ha fet la plaça i l'entorn.
4: Yo me acuerdo cuando inauguramos, no había nada, todo como descampado, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos a inaugurar, y hemos conseguido una plaza y todo, ¿no? Vinimos para inaugurar este plaza en aquella época cuando no había nada. Pensaba, ostras, aquí no hay nadie, entonces la gente seguirá. Ahora, después de 20 años, veo que aquí hay vida, ¿no? Y ahora con este parque tan bonito, y eso es muy importante, ¿no? Por lo menos donde los niños pueden venir y jugar y tener su día, ¿no? Y con árboles y adaptado para niños, ¿no? Con estos juegos.
0: La plaça de Vicenç Ferrer, ubicada entre els carrers de Joan Coromines i Vignaut, Josep Regull i Vilaró i Joan Benimeli, es va inaugurar el juny de 2011. També destaquem que aquest dissabte se celebra la 12a edició de la Shopping Malgrat, una iniciativa dedicada al comerç local i portada a terme per l'Ajuntament i l'Associació Malgrat Comerç. Durant tot el dia se celebraran tot tipus de tallers i la tradicional desfilada de moda a 6:45 al parc de Can Campassol, a l'estrella, sens dubte, de la jornada. La Shopping Malgrat començarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça Josep Ansel Claver. Més tard, a 11:15, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà una sessió de skincare per mostrar el millor tractament per a la pell a càrrec de la perfumeria Xaloc. Per participar-hi, de fet, cal inscripció prèvia al mateix establiment. Tot seguit, al mateix espai, a partir de 11:45, se celebrarà una altra masterclass, en aquest cas de moda, una sessió d'assessorament d'imatge conduïda per Carol Amate i Marta Pozo. Les activitats continuaran a les peixateries velles, convertides novament en espai gastronòmic. Allà s'hi farà el taller Aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, d'11:00 a 12:00 i de 6:00 a 7:00 de la tarda, a càrrec de Kisa Coffee. A més, al migdia s'hi podrà fer un vermut, i a la tarda hi haurà també música amb DJ fins al vespre. També altres establiments també se sumaran a la Shopping Malgrat amb activitats pròpies. La joieria Blanco sortejarà una joia, mentre que Finques Quim oferirà una experiència virtual per visitar un habitatge de 10:00 a 1:00 i de 4:00 a 6:45 de la tarda. D'altra banda, la floristeria Flors i Violes organitzarà serà un taller per crear un ram floral a la plaça de l'Església a les 5 de la tarda, també amb places limitades a 10 persones i que, de fet, per això cal fer inscripció prèvia a la mateixa botiga. La joieria Mora també oferirà un flash de moda per mostrar novetats en joieria de 6 a 7 de la tarda al mateix establiment. En declaracions a Ona Malgrat, la regidora de Comerç, Carme Ponsa, es mostra molt il·lusionada i satisfeta per portar a terme una nova edició de la Shopping Malgrat i alhora està sorpresa fins a la magnitud en la qual ha crescut la festa. Escolta l'entrevista. Bé, aquest dissabte se celebra la 12a edició

0: zumba. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs hi ha diferents masterclass, que hi ha la de tractament de pell, de assessoria d'imatge, després també hi ha una que és aprendre a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, que uh-huh. aquesta la fan uns nois que han obert ara fa poc a un establiment aquí a Malgrat, que Torren Cafè, per tant doncs també és per donar, per donar-se a conèixer. També es faran sortejos, hi haurà realitat virtual, a la tarda hi haurà un taller floral, moda, joieria, etc.
1: I la desfilada, que seria com la reina, no?
0: Sí,
1: de les activitats al dia.
0: I a quarts de set hi ha la desfilada, que hi participen 45 models i 11 botigues.
1: I com va sorgir la idea de celebrar aquest esdeveniment?
0: Bé, això va sorgir, de fet va sorgir fa 12 anys, bueno, fa uns quants més, potser farà uns 14 anys, uh-huh. Quan jo era regidora de comerç als meus inicis també, vàrem decidir de fer una passarel·la de moda, i la vàrem fer a l'arxiu municipal, a fora, als jardins. Uh-huh. Clar, evidentment nosaltres no sabíem la magnitud que això tindria, que seria un esdeveniment en el qual hi hauria moltíssima afluència de públic. Clar, va quedar petit, i hi havia moltíssima gent. A partir d'aquell any, que ja vam veure que necessitàvem fer-ho amb una altra dimensió i molt més gran, ja vam posar la passarel·la aquesta gran de moda.
1: Bé, o sigui que és, sens dubte, una de les activitats estrelles que promoveu des de la regidoria de comerç, no?
0: Sí, bé, hi ha aquesta, la de la Malgrat Shopping, que també hi ha espai gastronòmic, no hem d'oblidar que juntament amb el, uh-huh. amb el que és la desfilada, la passarel·la de moda, també hi ha l'espai gastronòmic, que es fa aquí a Peixateries Velles, en el qual comencem ja a partir del migdia, amb el vermut, que hi haurà música i vermut, uh-huh. també es podrà menjar alguna altra cosa, i a partir de la tarda doncs ja hi ha tot l'espai gastronòmic amb tots els establiments d'aquí de Malgrat que participen, per tant hi ha una gran varietat d'oferta gastronòmica.
1: I què suposa com a regidora poder celebrar aquest esdeveniment?
0: Bé, és un esdeveniment que portem moltíssim temps treballant, encara que es pugui pensar que ja ve rodat, no? Perquè cada vegada doncs hi ha coses noves que sorgeixen. De fet, ara mateix doncs també tinc la tècnica que l'havia portat fins ara, que ja ho tenia per la mà, doncs no hi és, hi ha un tècnic nou, per tant hem anat mà a mà juntament amb un altre tècnic doncs per poder preparar tot aquest esdeveniment. I bé, doncs no només és a comerç qui treballa per aquest esdeveniment, que és molt important per nosaltres i pel poble, sinó que també hi ha altres departaments de tot l'Ajuntament doncs, que col·laboren directe i indirectament amb la regidoria de comerç, i amb el qual també els agraeixo ja d'aquí, perquè ho sàpiguen, que gràcies a ells aquest esdeveniment doncs és possible.
1: Doncs molt bé, regidora de comerç, Carme Ponsa, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Més temes, l'associació Eduale impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 3-2-1 Agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. La proposta convida els alumnes a posar-se a la pell de qui ha de deixar casa seva per culpa d'una guerra, un conflicte polític o una situació de persecució. Ho explica la impulsora del projecte i també presidenta d'Eduale, Míriam Reina. Escoltem l'entrevista. 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
3: Doncs neix de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és Educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens en vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i

0: Sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes, doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí per entendre una miqueta què és un refugiat i portar-ho també als infants del poble.
1: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta doncs, simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa, i tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funcionen com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
0: Doncs ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres de Duale són profes la majoria, o educadors socials, llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre que és un refugiat, no? Doncs al final quan marxes portes una maleta. Doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes i depenent d'allà on ho enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè o l'ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet, tenim un munt de maletes i les portem a l'aula. I en el cas de primària, doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
1: Mm-hmm. Val, de fet també, ja en parlarem, però també diferencieu no només en refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
0: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara, i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no?, amb un poder adquisitiu diferent. Per què no li diem migrant? Quan també està migrant, està en un altre país.
1: Expat, que és expatriat?
0: Sí, un concepte d'aquests nous que han sortit ara. Doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte. Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
1: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no?, però... Per exemple, per posar un símil que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
0: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes o de batxillerat i llavors n'obriríem algunes. Dins d'aquestes maletes doncs, hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones i potser la següent sessió... algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut, perquè no totes les persones refugiades arriben, n'hi ha moltes que es queden pel camí, perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que també els hi transmetem, no?
1: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
0: Doncs hem estat al Fulladosa, al Vedruna i al Cubí.
1: Val, bàsic, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
0: Hem tocat primària. Sí, des de secundària aquest any no, bueno, vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos, perquè hi creiem, també a l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes.
1: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles, aquí a Maresme, només aquí a Malgrat?
0: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques i per això ho estem aplicant a Malgrat, val, perquè està dins de la subvenció.
1: I parlem que és la primera vegada que es fa.
0: Sí.
1: Val. Llavors, partim de la base que és un projecte nou, és a dir, els nanos és la primera vegada que s'ho troben, per tant... vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? Quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció en tenen després del projecte, és a dir, què s'emporten?
0: Jo crec que d'unes coses importants que volíem que els hi arribés molt és que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat, perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom, una guerra, una situació en què pel que sigui a nivell polític et veus forçat a marxar o per la teva condició sexual o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Llavors aquest punt quan trenques això i se n'adonen, de fet és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final doncs els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres, que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que evidentment han intentat doncs buscar una vida segura, no? I han marxat.
1: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
0: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula, no sabem qui és, jo no hi sóc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, Clar. Flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país.
1: Clar.
0: I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar, i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
1: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
0: Això depenent, clar, que cada sessió té, sí. Ho hem organitzat per càpsules, Sí. Que són 3 o 4 càpsules per centre, llavors la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance, en el cas de cinquè i sisè portem dues maletes, les obrim, mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí començava a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses doncs, molt més personals, no? Clar. Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones. Ostres. Que marxen.
1: Clar, com es trasllada això? Perquè clar, jo ara si em ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
0: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, a la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això és de les coses que més s'enyoren, al final.
1: Clar, i quin paper creus que... Perquè, clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu en altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
0: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes, i la pau no s'aconsegueix amb les guerres, i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no?, o s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
1: Sí.
0: Llavors, des de la cultura per la pau és important doncs treballar, i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà, o hi ha tota una part de pau que no és només agafar una arma, sinó és que quan estàs tu en un context saber gestionar això d'una manera doncs no agressiva, no? Que quan parles de pau és com no, si nosaltres no volem la guerra, vale, d'acord, però com gestionem segons què? I com ho fem, no? I això també és cultura per la pau. I al final, posar-te a la pell d'una persona que marxa del seu país, que marxa d'una manera molt forçada, que en tot el seu procés fins a arribar allà on troba refugi ha viscut coses que a vegades no són capaços de verbalitzar perquè són molt dures, doncs que almenys que quan arribin a aquell lloc on li donen refugi, doncs el rebin amb empatia i amb una abraçada, no? I això és una miqueta el que quan treballem a l'aula dius que vosaltres també podeu ser refugiats, i aquí ja és quan als alumnes els explota el cap.
1: Ostres, això ja és generació de traumes, aquí. Ara.
0: No, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones... doncs no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país, i que això ens pot passar a tots.
1: Clar, mai haguéssim dit que a Ucraïna, no?, una ciutat desenvolupada, no?, al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no?, i el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
0: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica, i això penso que és una altra perspectiva, i és al final encendre una bombeta, i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final, com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
1: Val, acabeu ara una etapa, no? El 26 de maig és el darrer dia que porteu a terme doncs aquest petit projecte, no? A les diferents aules, però la idea és continuar, i en aquest cas ja esteu preparant blocs per de cara a següents cicles educatius, que entenc que també el format deu ser més diferent, i entenc que no pot ser tan light, entre cometes, com en, li pots ensenyar un nen de primària, no?
0: Clar, quan estem parlant de l'ESO, de primer, segon, tercer, pots treballar en un nivell, quan ja estem en batxillerat, doncs pots agafar dades, no? I ser també una mica conscients de que les dades o la sobreinformació avui en dia també ens porta a molta desinformació, i ara hi ha tot un procés, no, d'intentar vendre'ns que les migracions són negatives, quan qualsevol persona o qualsevol historiador ens dirà: ei, si el món hi ha hagut migracions sempre, i les migracions són positives, al final aporten. Doncs per aquí és on anem per batxillerat, també agafar una miqueta números, veure aquests moviments migratoris i entendre una miqueta que la gent es mou i que és part també del procés vital de les persones.
1: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio, i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents, i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules, i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent doncs es pot veure aquesta realitat, no? Com el que diuen, una imagen vale más que mil paraules, doncs també una experiència, no?, com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
0: Aquesta és la idea, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar.
1: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. La policia local, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, van dur a terme dimarts un control preventiu a peu de carretera que s'ha tancat amb un balanç de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. Durant el dispositiu es van aturar un total de 48 vehicles. D'aquests es van sancionar a 5 per circular amb la ITV caducada o sense l'assegurança en regla, 5 més per infraccions relacionades amb el transport de mercaderies, un per infringir el reglament de la circulació i una denúncia per motius sanitaris en detectar un vehicle que transportava peix sense les condicions adequades. També destaquem que a Calella l'Ajuntament preveu triplicar l'activitat del poliesportiu del Tomàs Claramunt amb la renovació del paviment de la pista coberta, que a partir de setembre podrà acollir entrenaments de bàsquet i handball. El trasllat d'aquestes sessions permetrà descongestionar el pavelló del Parc del Mau i consolidar un espai més polivalent, en previsió que tard o d'hora s'haurà d'afrontar l'obra de substitució de l'actual coberta d'amiant. I en clau nacional, uns 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni es perden per forats en el seu disseny. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi d'Oxfam, que demana revisar el tribut i explorar mecanismes complementaris per als patrimonis més elevats. L'entitat denuncia que a l'Estat les 200 principals fortunes acumulen una riquesa equivalent al 17,5% del PIB, alhora que el seu patrimoni conjunt ha augmentat un 188% en els darrers 15 anys, és a dir, gairebé s'ha triplicat. Oxfam assegura que el 0,1% més risc amb prou feines arriba al 0,1% de tributació efectiva. I també destaquem que la inestabilitat geopolítica internacional i els sotracs que pot generar sobre els preus de l'energia han donat ales a la indústria nuclear per reclamar la continuïtat de les centrals més enllà dels 40 anys de funcionament. Davant d'un calendari aprovat pel govern espanyol que fixa el tancament dels reactors d'Ascó el 2032 i el 2035, així com el de Vandellòs el 2035, les empreses elèctriques propietàries insisteixen que poden seguir operant tècnicament amb seguretat més temps del previst.

0: I repassem la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una xerrada titulada Viatge a l'Índia, una altra visió, a càrrec de Xavier Jué. Començarà a 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca. Demà divendres, la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, càrrec d'Eva González. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. Ens quedem el divendres. Al vespre es projectarà la pel·lícula Nova i Vaga de Richard Linklater a partir de 6:45 de la nit al Centre Cultural. I marxem a dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar organitzen una nova edició de la Malgrat Shopping. Com l'any passat, hi haurà moltes i variades activitats des de la primera hora del matí fins a la nit. La desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, es farà al Parc de Can Campassol a 6:45 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. El ple frenarà aquest dijous l'Alternativa 3 al Pla de Grau. La plaça de Vicenç Ferrer estrena jocs infantils inclusius i segurs. Desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. L'associació Eduale presenta 3-2-1, agafa la maleta i fuig. Un projecte porta la realitat dels refugiats a les aules de Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que engranteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
1: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
1: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
1: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
1: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
10: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega 1 miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions: una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Urenya, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
12: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
11: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
1: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
16: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
17: El que fem és presentar-la al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
15: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
18: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
1: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
1: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia després de ser alliberats aquest matí i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública

0: també al món local.
1: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
2: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
3: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
3: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
6: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos, aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
5: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
2: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
1: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
2: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
1: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
2: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la Plataforma pel Dret a la Mobilitat Inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials, celebrada aquest matí, els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
1: una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per

0: l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
2: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
3: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies endarrere se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Edward Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
4: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
3: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
2: Gràcies des de 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que negocia per renovar, somia aixecar la Champions. Guat.cat, Joan Garcia.
5: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
6: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
5: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
2: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan Garcia. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a Tercera Federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
7: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva, no? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar, i jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat, i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
2: I en futbol sala, avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Repassem els titulars del dia. El ple frenarà aquest dijous l'Alternativa 3 al Pla de Grau. La plaça de Vicenç Ferrer estrena jocs infantils inclusius i segurs. Desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. L'associació Eduale presenta 3-2-1, agafa la maleta i fuig. Un projecte porta la realitat dels refugiats a les aules de Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
1: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
1: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
1: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
1: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
1: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
1: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
1: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
10: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tarracó, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
11: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
10: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
11: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
10: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 8:15 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
1: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
13: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
12: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer a una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
15: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
16: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant, i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
14: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
17: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
1: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
18: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
1: És gairebé 3:15. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellver, bon dia.
19: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
20: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
19: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ara sí, 3:15, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
4: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
21: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
1: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
23: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li un interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
22: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
1: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
25: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
24: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
1: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de Huawei Lleida Ràdio.
2: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
3: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
2: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
1: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Berà Ràdio, Sònia Camí.
5: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
6: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
5: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
1: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
7: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio. Sergi Guiu.
8: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junior de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic, però establert a França, que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
26: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
8: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
7: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. Cugat Media, Joan Garcia.
27: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
28: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions.

0: rol important, un rol imprescindible.
1: Renera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
2: Gràcies, Joan García, des de Cuat Media. La segona federació, l'Olot, ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
3: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
2: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
4: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
2: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa. El seu actual club serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
5: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
1: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya i també dels reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure una situació límit, el club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.
4: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 21 de maig de 2026. Premià de Dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació. Melina Morilla. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig i Malgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous. Ona Malgrat.
7: La iniciativa ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes en el tram de l'Avinguda del Bon Pastor entre els carrers de Ramon Turró i Fungadosa.
4: I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
8: La Fundació Carulla ha distingit el Centre Palafollenc en la categoria Experiències pel seu projecte Apadrinem Paraules, una iniciativa que promou l'ús de la llengua catalana mitjançant metodologies creatives i participatives.
4: I el poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitats. Sergi Ferrer.
9: L'Ajuntament de Calella preveu triplicar l'activitat del poliesportiu del Tomàs Claramunt amb la renovació del paviment de la pista coberta, que a partir de setembre podrà acollir entrenaments de bàsquet i handbol.

0: L'economia de dalt tanca la poma després que els concessionaris renunciïn a l'explotació i ara caldrà tramitar amb la Generalitat una nova licitació, Martí Capçada.
1: Així és, Gemma. El gran recinte esportiu de la Poma Bike Park de Premià de Dalt roman tancat des de fa uns dies després que l'empresa que en tenia la concessió hagi renunciat al contracte per problemes interns, segons explica el consistori premianenc. Concretament, la recepció de les instal·lacions per part de l'Ajuntament s'ha formalitzat el 15 de maig. Aquesta empresa va fer-se amb aquesta concessió de manial d'ocupació i explotació d'un domini públic l'any 2022, després que qui l'explotava anteriorment, el club BTT de Premià de Dalt, hi renunciés. D'aleshores ençà s'han pronunciat alguns problemes i el recinte va haver de tancar dos cops per queixes d'usuaris, per mal estat i per manca de manteniment. Ara l'Ajuntament ja ha iniciat tots els tràmits, diuen, per resoldre administrativament l'extinció del contracte i iniciar un nou procediment de licitació, però en tractar-se d'una concessió de manera és la Generalitat qui ho ha d'autoritzar i qui ha de supervisar el procés. I per això s'estima que no serà abans de 5 mesos que es podrà iniciar el procediment i després caldrà que el tràmit es completi. L'Ajuntament de Premià de Dalt recorda en la seva comunicació que entre els anys 2015 i 2020, en col·laboració amb el club BTT, va impulsar un pla estratègic que va comportar una inversió de 1,5 milions d'euros que va convertir l'equipament en un espai singular amb elements únics a Europa.
0: El raper tordarenc Zulo reivindica La Costa de l'Alt Maresme al seu nou àlbum La Costa Hot Tapes, Mar Tresserres.
2: Així és, el panorama musical del Maresme suma una nova proposta amb el llançament de La Costa Hot Tapes, el primer àlbum en solitari del músic i raper tordarenc Zulo. Després d'una llarga trajectòria organitzant esdeveniments a la comarca, com el projecte Rambla Erma, i formant part de diversos grups i duets, com EZ, l'artista s'endinsa ara en una etapa creativa on vol mostrar la seva faceta més personal i versàtil. Segons explica el mateix Zulo, el disc és el resultat d'un viatge de 24 hores basat en les seves vivències i la creativitat que li aporta viure a la vora del mar.
3: En este trabajo es una reivindicación de la costa, de la vida y de la vibra que hay en la costa. A mí lo que me interesa muchísimo con este disco es reivindicar la zona del Alt Maresme. Creo que es una zona que se diferencia muy bien del resto del Maresme. Desde Mataró para arriba ya notas que la vibra cambia, el paisaje cambia, la temperatura y la gente cambia, y creo que es necesario que tengamos algo o alguien que nos represente en esta zona.
2: Més enllà del contingut, el disc sorprèn per la seva obertura estilística. Tot i que Zulo té les arrels ben clavades en el rap, en aquest nou treball ha volgut anar un pas més enllà del seu nínxol habitual per arribar a un públic més ampli.
3: Mi música entra dentro del género del rap. Básicamente, yo me muevo en el rap, siempre me he movido ahí. Pasa que soy demasiado versátil, me gusta probar nuevos estilos, nuevas texturas en las instrumentales y probar formas de comunicar diferentes, y este disco es una muestra de ello, porque puedes trabajar, empiezas escuchando sonidos muy costeros del rap de los 2000 hasta al final del disco, que hay incluso dembow, hay trap, hay reggae.
2: El disc es pot trobar des d'avui mateix a les principals plataformes de streaming com Spotify i YouTube. I per aquells seguidors que prefereixin el format físic, el músic ha optat per un model de producció sota demanda, donant el seu caràcter d'artista independent, i es podrà adquirir directament a través del contacte amb ell mateix a la seva compte d'Instagram zulo.labs. Amb el disc ja al carrer, Zulo ja està treballant en la presentació en directe de La Costa Hot Tapes. L'objectiu de l'artista és organitzar un esdeveniment de presentació en algun punt estratègic de la costa, amb Pineda de Mar o Calella com a punts preferents, per després intentar saltar a escenaris de Mataró i Barcelona. Encara no hi ha dates confirmades, però l'artista anima la gent a estar atenta a les seves xarxes per descobrir la seva música i seguir el seu recorregut.
0: I l'Ajuntament de Canet de Mar ha posat en marxa un servei de suport presencial per facilitar la preinscripció als programes de formació i inserció i als cicles formatius de grau mitjà del curs 2026-2027. Ràdio Canet.
4: La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals orientades a reduir l'abandonament escolar i a garantir l'accés als estudis postobligatoris. Aquest servei està pensat especialment per a aquells joves i famílies que poden tenir dificultats a l'hora de completar els tràmits telemàtics o entendre el procés administratiu. L'acompanyament inclou informació sobre requisits i terminis, ajuda en la tramitació de les sol·licituds, revisió de la documentació i suport durant tot el procediment de preinscripció. Per als cicles formatius de grau mitjà, el termini de preinscripció s'obrirà el 26 de maig fins l'1 de juny. Segons el consistori, aquesta actuació dona continuïtat a les diferents iniciatives impulsades en matèria educativa per reforçar les trajectòries formatives dels joves, prevenir l'abandonament escolar prematur i evitar que factors econòmics o administratius limitin l'accés al sistema educatiu. El servei és gratuït i es prestarà a la masoveria.
0: Seguim avançant. Comencen les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres. Martí Capçada.
1: Així és, Gemma. Ja han començat les obres de reparació del travesser de la Riera de Sant Andreu de Llavaneres a l'altura del carrer de l'Alzina. L'actuació preveu substituir l'actual ressalt de formigó per una nova estructura d'escullera amb blocs de pedra, una solució més integrada ambientalment i adaptada a l'entorn natural de la riera. El projecte també inclou la revegetació dels marges amb espècies autòctones i treballs d'estabilització dels talussos amb malles de fibra de coco i hidrosembra per afavorir la recuperació paisatgística de la zona. Paral·lelament, aquesta setmana també han començat les tasques de desembrossament de canyes a tota la riera, en diversos trams del municipi. Les obres tenen un pressupost de prop de 219.000 euros i compten amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua que assumirà el 90% del cost.
0: I aquest mes de maig han començat les obres de millora de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Canet de Mar. Ràdio Canet.
4: Aquesta setmana han començat a fer-se unes actuacions a la xarxa d'aigua que formen part del projecte de sectorització i digitalització de la xarxa d'aigua potable de Canet de Mar, amb l'objectiu de modernitzar el servei i reforçar el control del subministrament, així com la detecció de possibles fuites. El regidor d'Urbanisme, Lluís Llobet, reconeix que la xarxa d'aigua de la nostra vila és molt antiga i cal modernitzar-la, i que s'ha aconseguit una subvenció de gairebé 300.000 euros que servirà per, d'una banda, implantar comptadors digitals a les zona del polígon industrial i de l'altra sectoritzar la xarxa per detectar possibles fuites.
5: Això ens permetrà fer una cirurgia més fina de totes les obres que estem fent de millora de la xarxa d'abastament d'aigua. I ens permetrà reduir, diguem-ne, aquestes pèrdues que té la xarxa.
4: Aquestes actuacions es duran a terme durant els mesos de maig i juny.
0: I el PSC de Calella escull Cindy Rando com a cap de llista per les municipals del 2027. Sergi Ferrer.
6: La decisió es va prendre aquest dimarts en assemblea local, on la militància va donar suport unànime a la seva candidatura. El nomenament queda pendent de la ratificació en el Consell Nacional del Partit, prevista per al pròxim 13 de juny. Cindy Rando, actual primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, és regidora des de l'any 2015 i actualment té responsabilitats en àrees com turisme, gent gran, agenda 2030 i promoció econòmica, comerç i consum. Amb aquesta designació es convertirà en la cap de llista socialista per als pròxims comicis municipals. Segons ha informat el partit, la candidata va rebre el suport unànime de la militància en una assemblea celebrada aquest dimarts en què es va formalitzar la seva elecció com a cap de llista del projecte socialista a la ciutat. El PSC es converteix així en la primera formació política de Calella que fa públic el seu candidat de cara a les eleccions municipals de 2027. Rando ha explicat que aquesta designació arriba seguint el calendari intern marcat pel partit per iniciar el procés preelectoral.
7: Nosaltres, com a PSC, tenim el calendari marcat per escollir els candidats i candidates i, per tant, vam buscar una data que s'ajustés a la nostra organització interna, i ahir doncs, vam celebrar l'assemblea local de militants i simpatitzants, on doncs, vaig tenir la sort i la fortuna doncs, que els meus companys em van donar suport i em van ratificar com a nova cap de llista per les eleccions del 2027 i, per tant, doncs, molt contenta de que els meus companys continuïn creient en mi i apostant pel projecte socialista que ara fa 4 anys doncs, vam impulsar aquí a l'agrupació local de Calella.
6: La candidata socialista també ha assegurat que el partit afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu de disputar l'alcaldia a les pròximes municipals.
7: Cada vegada que hi ha unes eleccions, el nostre partit es presenta per sortir a guanyar i, per tant, doncs, ara mateix el nostre objectiu és aquest, presentar-nos a les properes eleccions del 2027 amb molta força i molta il·lusió per guanyar les eleccions aquí a la nostra ciutat.
6: Finalment, Rando també ha remarcat que el PSC de Calella ja ha començat a engegar màquines de cara a les pròximes eleccions.
0: Gràcies, i que el Desestrac celebra dilluns un nou ple municipal ordinari. Martí.
1: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes celebrarà el dilluns 25 de maig a les 8 del vespre una nova sessió del ple municipal ordinari, oberta a la participació ciutadana. La sessió es farà de manera presencial i també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consistori. A més, els veïns podran fer arribar preguntes i suggeriments per correu electrònic abans d'aquest diumenge o intervenir presencialment al final del ple. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha la licitació del servei de vigilància i socorrisme de les platges i piscines municipals de les Tres Viles per la temporada 2026, així com diversos expedients relacionats amb la recollida de residus, la neteja viària i la gestió del servei d'aigua potable. També es presentaran informes econòmics municipals i diferents resolucions administratives dins l'apartat de control i seguiment de l'activitat municipal.
0: Gràcies. I la plaça de Vicenç Ferrer de Malgrat estrena jocs infantils inclusius i segurs. Ona Malgrat.
8: Els nens i nenes de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència han estat els encarregats de tallar la cinta a l'acte inaugural dels nous jocs lúdics de la plaça de Vicenç Ferrer que va tenir lloc ahir al matí. Els han acompanyat l'Anci Dodem i Montse Ortiz, representants de la Fundació Vicenç Ferrer, i Montse Verdura, de l'entitat Amics de l'Índia de Malgrat. L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència de l'alcaldessa Sònia Vinyoles i Jordi Ferrer, regidor de Joventut. L'espai té ara nous jocs infantils inclusius i segurs. Concretament, s'hi han instal·lat una piràmide de cordes destinada a fomentar l'escalada, l'equilibri i la psicomotricitat dels infants, i una casa de fusta adaptada amb rampes i un tobogan accessible. L'actuació ha permès respondre a dues demandes. D'una banda, la de la Fundació Vicenç Ferrer d'enaltir l'espai, i de l'altra, la dels nens i nenes que, a través de l'Espai de Participació d'Infància i Adolescència, havien demanat més jocs lúdics al poble. L'Anci Dodem, portaveu de la Fundació, ha valorat molt positivament el canvi que ha fet la plaça i l'entorn.
9: Yo me acuerdo cuando inauguramos, no había nada, todo como descampado, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos a inaugurar y hemos conseguido una plaza y todo, ¿no? Vinimos para inaugurar este

0: Belgrat celebra la quarta edició del Temps de Flors aquest dijous. Seguim amb tu, Javi.
1: La quarta edició del Temps de Flors ha omplert aquest matí de catifes el tram de l'Avinguda del Bon Pastor, comprès entre els carrers de Ramon Turró i Fundadors. Enguany, com a novetat, hi han participat el Centre de Formació d'Adults Cases dels Mestres i l'Associació Dones Malgrat. Ho han fet juntament amb les residències Natzaret, Toi Malgrat i el Centre de Dia Malgrat, les escoles Mare de Déu de Montserrat, Maria Cubí Soler, Badruna, Fundadosa i Marista Sant Pere Chanel, i també l'Institut Ramon Turró i Darder. Sònia Huerta, regidora d'Envelliment Actiu, ha fet un balanç positiu de la iniciativa, que ha aconseguit reunir una cinquantena de catifes. Huerta ha avançat, a més, de cara a l'any vinent, la regidora, que la regidoria es planteja organitzar un concurs per premiar a les millors catifes.
2: No esperava menys, la veritat, de la gent de Malgrat de Mar, perquè sempre que ve fet un acte, sempre tinc la sort de que ve moltíssima gent. I aquest any, ja ho veus tu, que molt bé, la veritat que sí, molt contenta. El balanç positiu, i l'any que ve participaran més associacions. Tenim dos més que volen participar i estem pensant en fer, en anar una miqueta més cap allà i fer un concurs i tot el que l'any que ve. Això tot, encara està, que estem a la ment, però possiblement l'any que ve farem un petit obsequi a les catifes més maques. Així també és una manera, no?, d'incentivar i de que la gent tingui més ganes de fer coses.
1: Algunes de les catifes del Temps de Flors d'enguany estaven fetes amb diferents tècniques de manualitats. Entre els materials que s'han utilitzat hi havia el paper, la llana, el cotó o fins i tot l'arròs.
0: Gràcies. I la cantant Bet és l'autora i intèrpret del nou Jo sóc com tu, l'himne de les dissantes 2026, impulsat per la Fundació Maresme. Sergi.
3: L'artista, que es va donar a conèixer a Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió, posa veu enguany a la cançó de la festa inclusiva vinculada a les Santes de Mataró. El tema sonarà durant la flashmob col·lectiva de les Dissantes, prevista per el 18 de juliol al nou Parc Central, i Beth serà també la cap de cartell dels concerts de la jornada. Any rere any, el Jo sóc com tu s'ha convertit en un dels grans símbols de la celebració, amb versions interpretades per diferents artistes del panorama musical català. Beth ha explicat a Catalunya Ràdio que què vol transmetre amb la cançó.
4: És realment una celebració, no?, de la vida, de l'amor i dels vincles. I llavors doncs ho vaig voler enfocar així, de dir, fem una festa, pot venir tothom, mirem-nos els ulls, agafem-nos les mans i anem a celebrar que som iguals.
3: Les Dissantes, nascudes l'any 2013, s'han consolidat com una de les cites més populars i participatives de la Festa Major Mataronina. En els últims anys, el Jo sóc com tu ha comptat amb la participació d'artistes com The Tallets, Sara Roy, Doctor Prats o Els Catarres. Sergi Galera, dinamitzador de la Fundació Maresme, admet que la versió d'enguany ja està tenint una molt bona rebuda.
5: I ha tingut molt bona acollida. La cançó avui mateix... Avui mateix ja està a les xarxes, està a Spotify, a Instagram, ja es pot escoltar, i esperem que us agradi molt a tothom.
0: Gràcies. I l'escola Les Ferreries de Palafolls torna a ser guardonada amb un premi Baldiri Reixac. Melina Morilla.
6: Així és, la Fundació Carulla, impulsora dels Premis Baldiri Reixac, ha guardonat l'escola Les Ferreries. El centre palafollenc ha estat distingit dins la categoria Premi Baldiri Experiències pel seu projecte Padrinem Paraules, que han fet amb col·laboració de l'Ajuntament, Ràdio Palafolls i altres entitats del poble. Aquesta és una iniciativa que té com a objectiu central fer de la llengua catalana un espai compartit i reforçar-ne l'ús entre infants i joves a través de metodologies participatives i creatives. Les Ferreries, però, no ha estat l'únic centre de la nostra comarca premiat en aquesta edició, també en aquesta mateixa categoria. La Fundació Carulla ha donat el premi a dos centres de Mataró, l'Institut Escola Àngela Brançuela amb el projecte Som Paraula i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós amb la iniciativa Jocs Florals Inclusius. A Palafolls no és el primer cop que Les Ferreries rep una distinció d'aquest tipus. L'any 2017 va guanyar un altre premi Baldiri Reixac. En aquella ocasió, el premi va ser Tots en Moviment, protagonitzat pels alumnes de tercer de primària. La iniciativa del 2017 va consistir en un treball transversal sobre el cos humà que va culminar amb una demostració de balls en línia amb la gent gran. En aquell moment el premi va consistir en un diploma i 900 euros que els mateixos alumnes van decidir a què destinar. L'acte oficial de lliurament dels premis de l'aquesta nova edició dels Baldiri Reixac es durà a terme el pròxim 7 de juny al Museu Terra de la

0: l'Espluga de Francolí. Obrim plan esportiu. El poliesportiu del Tomàs Claramunt de Calella es prepara per assumir més activitats. Sergi.
1: Sí, aquesta setmana han començat els treballs per renovar el paviment de la pista coberta del Tomàs Claramunt i treure-li més rendiment. L'objectiu és triplicar-ne l'ús, que actualment es limita a l'activitat del patinatge, d'escoles i de les sessions esportives per a la gent gran. Manel Vicente és el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
2: Aquesta pista poliesportiva amb aquesta millora del paviment el que fa és això, que guanyarem moltes d'hores d'ús. En aquest cas els grans beneficiats són les entitats que tenen ara mateix el pavelló saturat, com són el bàsquet i com són l'handbol. Ara mateix s'està utilitzant 3 hores al dia i el triplicarem el seu ús.
1: L'actuació ha d'estar enllestida a principis de setembre perquè els clubs locals hi puguin començar la pretemporada. Els treballs consisteixen primer en l'anivellament del terreny i posteriorment l'aplicació d'un acabat amb resines de poliuretà, un material que ofereix prestacions similars al sintètic convencional però compatible també amb la pràctica del patinatge. L'actuació està pressupostada en poc més de 128.000 euros i es finança a parts iguals entre el Consell Català de l'Esport i l'Ajuntament de Calella. També s'aprofitarà per fer tasques de manteniment i de neteja de la carpa de la coberta que, segons Vicente, es conserva en bon estat. Amb aquesta renovació, el complex esportiu Tomàs Claramunt guanyarà polivalència i es convertirà en una peça clau per descongestionar el pavelló del Parc del Mau, especialment pensant en la futura substitució de la coberta d'amiant que obligarà a aturar completament l'activitat de l'equipament.
0: I el TKD Tordera tanca amb èxit el primer Tordera Training Camp de Taekwondo. Marc Tresserres.
3: Més d'una vuitantena d'esportistes de diverses nacionalitats van aterrar a Tordera per participar en aquest estatge del rendiment el passat cap de setmana en el pavelló municipal d'Esports. Era la primera edició i entre els participants es trobaven delegacions vingudes de França i Bèlgica, així com representants d'alguns dels millors clubs del territori català. Els 3 dies d'entrenament intensiu van estar dirigits pel prestigiós tècnic internacional francès Simon Marquina, una figura clau, ja que és el tècnic que assessora i guia els esportistes, també de Tordera, en la seva projecció internacional. L'objectiu principal d'aquesta estada va ser la preparació per a les pròximes cites en el calendari nacional i europeu. Òscar Pavón, organitzador del Tordera Training Camp, ens ho detalla.
4: Bàsicament era una trobada que estava pensada per preparar les pròximes competicions, ja que per exemple les que són internacionals són comunes per tots, tant per als francesos com pels belgues com pels espanyols. I a més aquest cap de setmana se celebra a Ciutat Real el Sub-21 i també ja hi ha diversos de la catalana que venien per preparar-ho, i a França tenen el sènior absolut i el cadet absolut, o sigui que els venia pues, molt bé de trobar-nos tots i preparar-ho tots junts.
3: Un dels punts més forts de l'esdeveniment va tenir lloc el diumenge amb la celebració de la jornada de test match, on es van instal·lar 3 pistes equipades amb els sistemes electrònics de competició oficials. Això va permetre als taekwondistes recrear amb total fidelitat les condicions de combat que es trobaran en tornejos oficials. Amb l'èxit d'aquesta primera edició, Tordera fa un pas endavant molt important per projectar el seu nom i el club en el mapa del taekwondo i de l'esport olímpic a nivell internacional.
0: I 6 patinadores del Club Patí i Palafolls es classifiquen per la final del Campionat de Catalunya de Solo Dance. Melina.
5: Així és, el Club Patí Palafolls torna a estar d'enhorabona. La federació ho ha publicat recentment al llistat de les finalistes de Catalunya la modalitat de Solo Dance i un total de 6 patinadores de l'entitat han aconseguit classificar-se per la gran final. La cita competitiva es farà a Vilaseca el cap de setmana del 6 i 7 de juny. Des del club han destacat el gran mèrit d'aquesta fita, ja que les patinadores només practiquen aquesta modalitat específica un dia a la setmana. Tot i el poc temps de dedicació exclusiva, l'entitat assegura que el Solo Dance està portant molts beneficis tècnics a les patinadores en les seves competicions de lliure i de show. El Club Patí Palafolls ha volgut felicitar públicament les esportistes, afirmant que per l'entitat ja són unes campiones, i ha fet extensiu el seu reconeixement a tot l'equip tècnic, especialment a Paula Fontrodona, com a especialista en aquesta modalitat.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
6: Hola, bon dia. Jornada avui novament marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tot el Maresme, en presència d'alguns núvols prims i amb unes temperatures que, si bé de nit, aquesta passada nit, de fet, han pujat una mica en relació a la nit anterior, les màximes preveiem que més o menys es mantindran com les d'ahir, amb valors que aquest migdia arribaran cap als 26-27 graus a la zona interior de la comarca i a prop de la costa cap als 24, amb vent que bufarà molt fluix, situació marítima per tant molt tranquil·la, mar arrissada i petites àrees de marejol, i el vent que bufarà variable. Aquest matí, bàsicament de component nord-nord-est, aquesta tarda més aviat del sud-sud-est, sud-oest, fins i tot cap a l'àrea del nord del Maresme, però en general doncs una situació molt tranquil·la que continuarà també de cara a demà. Demà divendres les temperatures pujarien una miqueta més, de moment no massa, però sí que seran una mica més altes, amb ambient càlid al centre de la jornada i una situació tranquil·la, novament, pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar, amb alguns núvols prims a la tarda poc importants. Al cap de setmana, dissabte, la temperatura sembla que podria recular una mica, però molt poca cosa, estem parlant d'1 o 2 graus, per tant, continuarem amb calor estiuenca, i tot apunta amb els mapes d'avui que diumenge doncs les temperatures serien de les més càlides del que portem de primavera. De fet, alguna màxima fins i tot podria arribar als 30 graus a l'interior de la comarca. Per tant, situació de moment marcada per l'absència de precipitacions aquí a la costa i sobretot per unes temperatures que seran estiuenques, especialment de cara a diumenge.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per aquest dijous. Nosaltres farem una petita pausa, tornem en només 3 minuts i a la tornada farem el repàs a les xarxes socials, i avui, com és dijous, també toca parlar de moda amb la Judit Jiménez. Tot això a l'Ona Maresme d'aquí a molt poca estona. Fins ara.
7: La xarxa de comunicació local.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa...
1: La xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
4: Doncs del Maresme, que continua guanyant pes dins el mercat immobiliari de luxe. Spain Sotheby's International Realty ha inaugurat una nova oficina al Port Balis, a Sant Andreu de Llavaneres, un dels punts més exclusius del litoral català. Amb aquesta obertura, la companyia ja suma 5 oficines a Catalunya i reforça la seva aposta pel Maresme com una de les zones residencials premium amb més projecció del Mediterrani. La firma destaca especialment l'interès creixent del comprador internacional a la comarca. Segons la companyia, els bons resultats dels últims anys han impulsat aquesta expansió. L'empresa assegura haver participat en operacions immobiliàries destacades al litoral català, incloent propietats valorades en fins a 20 milions d'euros.
3: Molt bé, i què destaquem en clau internacional?
4: Doncs destaquem un rescat espectacular als Estats Units, on la Guàrdia Costanera ha salvat un home de 67 anys que havia quedat atrapat a l'illa de Santa Rosa després que el seu veler impactés contra unes roques en plena nit, molt a prop d'un incendi forestal actiu. L'home va aconseguir escriure SOS sobre la cendra del terreny, una senyal que va ser detectat des d'un helicòpter de rescat, malgrat la poca visibilitat provocada pel fum. Això va permetre localitzar exactament el nàufrag i a activar l'operatiu d'evacuació. Finalment, el tripulant va ser traslladat en helicòpter fins a l'aeroport de Camarillo i, segons els serveis mèdics, no presentava ferides greus. Les autoritats continuen investigant les causes de l'incendi a la zona i, de fet, Gemma, et comento que pels que tenim el guió, us he posat una imatge i la gent que ens està escoltant que busca la imatge perquè és bastant curiosa.
3: Doncs sí, la tenim de fet aquí davant nostra i tant que és curiosa. I mira, parlant de curiositats, el tema curiós del dia, quin és?
4: Doncs parlem de Google, que prepara la transformació més gran del seu cercador en més de 25 anys. La companyia ha anunciat una nova experiència basada en intel·ligència artificial que deixarà enrere els clàssics 10 enllaços blaus per apostar per un cercador molt més conversacional i interactiu. La nova versió de Search, impulsada pel model Gemini 3.5, permetrà fer preguntes més llargues i complexes, mantenir converses de seguiment i obtenir respostes generades amb text, imatges, vídeos o gràfics interactius. Google també començarà a substituir l'autocompletat tradicional per suggeriments intel·ligents basats en intel·ligència artificial. A més, el cercador incorporarà funcions capaces de resumir informació, monitorar canvis a internet i fins i tot crear petites aplicacions personalitzades. Tot plegat, però, també genera preocupació entre webs i mitjans digitals que podrien perdre encara més visites provenents de Google.
3: Perfecte, Sergi, doncs no marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui als oients?
4: Doncs fent referència al tuit del món, quin objecte no us podria faltar en una illa deserta? Anava a deixar com a resposta lliure, però ho he organitzat en 4 blocs. La primera seria pedra foguera, caixa de llumins o encenedor per fer foc. A la segona, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua o quelcom per entretenir-me.
3: Molt bé, d'aquestes opcions que has plantejat, quina és la que triaries tu, Sergi?
4: Pensant en la supervivència, jo crec que me'n vaig cap a la pedra foguera, la caixa de llumins o l'encenedor, perquè tinc entès que a les nits, i més si plou, el foc pot salvar vides.
3: Molt bé, doncs jo saps en què estava pensant, en alguna cosa per entretenir-me.
4: M'ho imaginava.
3: Perquè és que al final no sé si sobreviuria, eh? Així que bueno, mira, mentre
4: llibre,
3: espero...
4: No?
3: Sí, mentre espero el meu final... Doncs m'entretinc una mica.
4: Una mica d'optimisme, Gemma.
3: Sí, sí, però mira, no sé, hi ha dies així, que a vegades no saps si sobreviuries a una illa deserta o no. Sergi,
4: bueno,
3: guapo.
4: Mira en Tom Hanks.
3: Ah, sí, sí, sí.
4: Va sobreviure.
3: Va sobreviure, però clar, en Tom Hanks és en Tom Hanks.
4: Correcte.
3: Sergi, moltes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.

0: avui parlem d'un projecte impulsat per dos calellencs, en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer, dos apassionats a la natura i al patrimoni. En parlem de la nova iniciativa Capaspre de Mar, una oportunitat amb l'objectiu d'encoratjar a la ciutadania del tot allò que té valor entorn al nostre territori. Endavant.
1: Bé, doncs avui parlem amb dos, segons ells m'han comentat, apassionats, no?, per el patrimoni i per la natura. Podríem dir no només de Calella, que és d'on són de tota la vida, sinó de tota Catalunya, podríem dir. Parlem amb Josep Maria Jué, què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I Joan Ferrer, què tal?
3: Hola, hola, què tal?
1: Avui m'agradaria parlar d'un, bueno, diria projecte, però prefereixo dir-ho iniciativa, no?, que vau presentar aquest passat dimarts, que es diu Capaspre de Mar. El primer que us vull preguntar és en què consisteix, quin objectiu busqueu amb aquesta iniciativa?
3: Doncs mira, és molt senzill. Com has dit abans, apassionats, portem tota la vida trepitjant aquell territori i ens va fer molta gràcia doncs posar un valor, senzillament, posar en valor tot allò que representa aquella zona de Calella, que a més té tot el que es pot tenir, i és un lloc una mica especial perquè realment és l'únic lloc on el món negre arriba al mar.
2: La veritat és que històricament és un punt on ha tingut sempre una ressonància, i això és el que des de Calella i els calellans podem sentir, no? Vull dir, des de molts carrers de la ciutat es veu aquesta muntanya que arriba al mar. Allà s'hi han ubicat doncs diferents elements patrimonials des de l'època medieval, que hi havia una torre de guaita, després el far, les torretes, el far, la primera guingueta així de roca, de cala, també està allà, de l'època de l'inici del turisme. Per tant, és un punt estratègic i referent de la nostra ciutat.
1: Parlo per mi, que jo vaig venir a la conferència, també altra gent, que quan vam entrar, el primer que vam veure a la pantalla va ser doncs el nom, Capaspre de Mar, una coma i una oportunitat. Us vull preguntar per aquest concepte, bueno, pels dos, per la gent que no sàpiga aquest concepte de Capaspre i també per aquest afegit, aquesta oportunitat.
3: De fet, mira, li diem Capaspre de Mar, que de fet és una cosa entre cometes inventada, perquè el Capaspre de fet era la vall de dalt de la Riera, i ens va semblar que era molt correcte fer per extensió doncs convertir aquesta zona, que també se li havia dit moltes vegades Capaspre, segurament no amb gran encert, però sí dir-li Capaspre de Mar. Per què una oportunitat? Perquè ens va semblar que justament era una oportunitat per donar a conèixer aquesta zona, per posar-la en valor, com he comentat abans, i per buscar les fórmules necessàries per mantenir, per protegir, per convertir aquesta zona en un lloc indispensable per a la ciutat de Calella. Un lloc, a més, molt visitat per tothom.
1: Mm-hmm. De fet, ho comentaves, ho has comentat ara, de fet, ho comentàveu ahir, el concepte de posar en valor, no? A què us referiu exactament amb posar en valor aquest concepte del Capaspre de Mar, una oportunitat?
2: És com descobrir el que ja tenim. Uh-huh. O sigui, ja té un immens valor aquest espai, i de fet les fotografies, algunes sensacionals del fons marí,
1: i tant.
2: Totes les fotografies de paisatge, no?, dels penya-segats, de les roques, després aquest bosc, no?, que és continu des del Montnegre fins al mar, tot en si ja té un valor, diríem, patrimonial en el sentit natural i després també arquitectònic, destacable. Aleshores, el que s'ha de fer és poder-ho gestionar en el seu conjunt. Jo crec que la gran aportació que fa fer el nostre treball és que tot això, tot lliga. No és que hi ha un bolet o una cosa per separat. Tot el patrimoni natural i el patrimoni arquitectònic dels diferents punts que vam descriure, tots guarden una relació, que és aquest espai situat prop del mar, que des d'on el Montnegre arriba al mar.
1: Clar, de fet, fem aquesta entrevista, aquesta xerrada, no?, arribant a més llocs que a Calella, perquè, de fet, aquesta zona, tot i ser de Calella, també hi ve gent de fora, no? Llavors, aquest objectiu suposo que també és conscienciar la gent de fora i d'aquí, doncs perquè tinguin en valor, no?, aquest patrimoni, aquesta gran natura que tenim doncs a aquesta zona de costa, que és com la de Calella.
3: Sí, de fet, en parlàvem amb en Josep Maria quan preparàvem la xerrada, que era una fórmula també per vertebrar el territori, que això per nosaltres era molt important. Perquè, de fet, clar, ens trobem moltes vegades que fem excursions guiades amb gent que ve de l'interior I quan els portes en aquest sector, en aquest espai, a veure, els encanta. Els encanta perquè hi ha tot això que comentava ell, no? Hi ha patrimoni, hi ha natura, hi ha aquesta sensació de continuïtat d'aquella muntanya que tenim aquí darrere tan fantàstica, del massís del Mont Negre, i això, evidentment, per nosaltres és un valor incalculable. El fet de poder veure el mar, veure com funciona, que sempre és diferent, que sempre és canviant, la muntanya que passa exactament el mateix, aquells elements que estan allà com de guaita, no? El far, les torretes, tot això li dona un caràcter espectacular.
1: Clar, entenc que aquesta iniciativa té, com a, té un objectiu cap al futur, no? És a dir, que vau voler fer arribar a la gent, bàsicament, amb la conferència que vau fer, perquè això, vull dir, busca tenir un futur, no? Tenir una reacció davant de la gent.
3: De fet, a veure, vam elaborar inclús uns punts al final, com a resum final, que de fet això està penjat a YouTube i qui li interessi podria veure tot el contingut de la conferència. Sí que és cert que hi havia uns punts molt importants, perquè aquest dimarts era el dia 1 de tot aquest procés. I aquest procés què volia al final? Doncs volia fer tota una sèrie de coses que portessin a protegir aquest espai, a convertir-lo en un espai realment espectacular, fantàstic, un espai que no tingués cap problema i que convidés una mica la gent a que anessin amb una mirada diferent. Pots anar-hi a fer esport, pots anar-hi a caminar, pots anar a mirar les torretes, el far, però si canvies la mirada i veuràs un munt de coses, i veuràs vegetació, i veuràs fauna probablement també, segons a quina hora hi vagis, i veuràs aquests canvis de mar a muntanya tan fantàstics que tenim allà. I és el que recomanem, sobretot, que qui vagi doncs hi canvi aquesta mirada per poder observar tot allò que a vegades no veiem.
1: De fet, amb el que ens vam quedar, almenys jo que vaig venir a la conferència, va ser, de memòria dic, la quantitat de fotos que vau ensenyar, algunes, per no dir la majoria, fetes per vosaltres, sobretot aquella foto que vas fer dels cors marins, Josep Maria, a la roca mentre surt el sol a primera hora del matí, i també sobretot aquesta recerca històrica, no? De no només de les torretes, sinó, bueno, dels elements patrimonials, doncs va sobtar això, no? Aquesta recerca que vau fer històrica, llavors jo crec que és una dels grans valors, no? que vau mostrar en aquesta conferència.
2: Però repesco el que ha dit el Joan, aquesta mirada que hem de tenir cap a aquests valors que hi ha allà, no? I nosaltres a l'hora de fer el treball la vam aplicar, perquè vam contactar, per exemple, una de les persones que més està vinculada a aquell territori, que és el propietari del xiringuito de la Guingueta, que ara es vol protegir com a vecil, no? I ell també ens va transmetre, ens va portar per dins del bosc, van anar a veure, doncs, diverses barraques de vinya que hi havia dins del bosc, no? És com redescobrir una cosa que si pots passar per allà i no et dones compte i anar senzillament a fer una paella o anar a banyar-te a la platja nudista i ja està, o pots donar-te en compte de la vida que circula, la vida que es belluga en aquest espai, no? I per tant és una mirada activa, una mirada que participa de l'espai. Aleshores aquestes mirades que participen dels espais que tu estàs en aquell moment passant-hi són mirades protectores, són mirades que saben el valor que té allò que estàs observant i per tant et dediques a protegir-ho. I per tant això és en l'àmbit, diríem, de l'usuari d'aquests espais, no? Que són espais molt massificats perquè hi va moltíssima gent. Però si ho fas des d'aquesta mirada, el fet que hi vagi molta gent no té per què ser un problema, d'acord? I que això seria un canvi important. I l'altre és el canvi de gestió. Has de gestionar-ho, diguem, a nivell d'administracions públiques. Ja no parlo només de l'Ajuntament de Calella, sinó també, segurament, també de la direcció del Parc Montnegre Corredor. Doncs haurien d'intentar gestionar tots aquests espais, doncs des d'una voluntat, des d'aquesta voluntat que estem expressant, no? De ser una persona que crea complicitat amb l'espai.
1: Claus, heu recorregut aquesta zona que heu treballat de sobres. Us vull preguntar si hi ha una zona que especialment d'aquesta us sobti, us agradi. Sé que ahir vau comentar, per exemple, crec que, si no recordo malament, una zona de roures, no? Crec que a prop de l'autopista, si no recordo malament.
2: És que ara quan estava això estava pensant...
1: aquesta, no?
2: Esclar, perquè són això és la imatge de les muntanyes, diríem, de la zona sud de la selva, de Tossa cap a Blanes, que hi ha aquests racons que estan a tu, que veus el mar des del racó aquell i hi ha roures, no? I dius, home, com pot ser això, no? Perquè els roures estan més cap a dalt de tot del Montnegre. Doncs pot ser perquè són racons, són sots. Primer són sots, el concepte de sot és molt propi d'aquest àmbit de per aquí, no? I són sots on la humitat s'hi queda com atrapada, es queda allà que aguanta, aguanti estiu i hivern, no? I per això hi pots trobar roures, no? I és clar, això està en l'àmbit aquest, i això és, té un valor incalculable.
1: I Joan, no sé si et puc preguntar la teva part d'aquesta zona.
3: A part d'això, una de les coses sorprenents que coneixem des de petits és l'aigua que tenim allà, que és un valor incalculable. Perquè, de fet, tenim un torrent, que és el torrent de les Basses, que circula ben bé pel vell mig d'aquesta zona que hem delimitat, que sempre porta aigua, que ja de petits hi jugàvem amb aquesta aigua, perquè ens la trobàvem just de les roques, a 3 metres d'on tombava la onada, no? I això ens sorprenia molt. Ara, descobrint, parlant, te n'adones que allà tenim uns aqüífers espectaculars que s'han utilitzat durant tota la vida, perquè la gent que ha viscut antigament i ha fet pous i ha treballat. De fet, tota aquella vall del torrent de les Basses, diuen que podia ser inclús l'origen de Calella, perquè al final era la cala que generava aquest torrent i que, a més, per allà hi baixaven i trobaven aigua dolça, que això és molt important, realment, per tot, per l'agricultura, per la vida, evidentment.
1: Per acabar, sé que vau mencionar el tema d'una ruta, si voleu explicar-ho, perquè doncs, gent no només de Calella, sinó Rodalies, hi estigui pendent i vulgui apropar-se també a conèixer aquest patrimoni, aquesta natura.
2: Sí, de fet és la mirada que parlàvem. Quan parles d'una mirada que s'apropi al territori, que observi els detalls d'aquest país, no?, en el seu sentit més ampli, estic parlant una mica com el Josep Pla ara, ja, perquè m'agrada la mirada que tenia el Josep Pla sobre el país, no? Doncs això és el que us oferim. Oferim el 14 de juny, una visita
3: 13,
2: guiada.
3: 13, el dissabte 13.
2: Ah, sí, perdona, sí. El dissabte 13 de juny, a les 8, 8:45 del matí, a la zona on hi ha la piscina municipal de Calella. Ja, si algú ve de fora ja podrà aparcar el cotxe, o si ve en tren, doncs s'arriba fins allà, i allà farem una visita a tot aquest àmbit, trepitjant, observant tots aquests aspectes, tant patrimonials com naturals, com de, en fi, de tots els àmbits que nosaltres hem treballat i hem descrit en el treball que vam presentar aquest dimarts.
1: Doncs tothom que ens escolta, 13 de juny, apunteu al calendari, aquesta ruta magnífica per conèixer doncs, patrimoni i natura a la nostra zona. Companys, gràcies per haver vingut avui a presentar-nos aquesta gran iniciativa.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Molt bé, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, tu què tal?
1: Doncs bé, bé, bé, molt bé. Ja a punt de cap de setmana, així que bé.
0: Perfecte. Doncs va, comencem les efemèrides. Primer, felicitant a la gent que avui fa anys.
1: Sí, som-hi. Anem a felicitar en el dia d'avui a l'actor nord-americà Judge Reinhold i a l'actriu Fairuza Balk. No sé si he pronunciat bé els noms, però bueno, aquí estan.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots dos i avui és algun dia important a recordar.
1: Sí, avui recordar que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. És un dia impulsat per la UNESCO per promoure la diversitat cultural i l'entesa entre pobles. I, a més d'aquest dia, també és el Dia Internacional del Te i el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, que és una jornada dedicada a la protecció dels espais naturals i la biodiversitat a Europa. Què et sembla?
0: Molt bé, perfecte, doncs ben informats que estem ara. A més, efemèrides, Martí, què passava tal dia com avui?
1: Doncs ens anem cap a l'any 1904, a París, que va ser quan va néixer la Federació Internacional de Futbol d'Associació, l'anomenada FIFA, l'òrgan que governa les federacions de futbol de tot el món. I et preguntaràs, per què neix? Doncs bàsicament perquè el futbol s'estava expandint ràpidament per Europa i feia falta una organització internacional que coordinés les regles i les competicions entre països. A finals del segle XIX i començaments del segle XX, cada país tenia la seva pròpia federació i hi havia problemes per organitzar partits internacionals. I és que les normes no sempre eren exactament les mateixes i no existia una autoritat comuna i creixia l'interès per crear tornejos entre seleccions. Per això mateix, representants de federacions de diversos països, entre ells França, Bèlgica, Dinamarca, etcètera, etcètera, es van reunir a París i van fundar la FIFA amb l'objectiu d'unificar les regles del futbol, reconèixer oficialment les federacions nacionals i poder organitzar així les competicions internacionals.
0: Molt bé, i l'efemèride musical de què tracta avui?
1: Doncs d'un grup recent, i és que ens anem a l'any 2021, que és quan el grup sud-coreà anomenat BTS o BTS es converteix en la primera banda K-pop en guanyar 4 premis del Billboard Music. Publica Butter, el seu segon senzill complementant en anglès. Butter va superar el... Butter però escrit com en anglès, no un butter com podem...
0: Butter. De mantega, no?
1: Correcte, de mantega. O sigui que ara dient locutano...
0: Butcher, butcher. Si butcher. Ho dius així, amb un anglès britànic, s'entén perfectament.
1: Sí, no? Butcher. Molt bé,
0: butcher. Molt bé.
1: Molt bé,
0: Martí.
1: Doncs Butcher, Gemma, va superar els 100 milions de visualitzacions a YouTube en menys de 24 hores, establint un nou rècord a la plataforma. I és que aquesta cançó parla sobre el carisma, la confiança i l'atracció. Bueno, aquí posa el guió que la cançó és suau com la mantega, tal i com diu la lletra, i amb tant encant que et pot arribar a robar el cor. Així que, què et sembla, Gemma? Una cançó penetrant, veig?
0: Una cançó suau com la mantega? Sí. Això ha estat divertit, eh?
1: M'ho han fotut aquí. I la lletra també, que dir-te, Gemma, que està plena de referències del pop, ja que menciona a cantants com Usher i Michael Jackson. Així que...
0: Usher. Qui és Usher, no?
1: Doncs no, ara quedaré com un incult,
0: bueno,
1: però no,
0: home, no
1: ho tinc
0: tampoc
1: controlat.
0: Tampoc quedes com un incult, però sí que és un cantant bastant famós.
1: Ara l'estic buscant. Bueno, bé, doncs aquest bon home surt aquí a la cançó aquesta de Butcher, diguem.
0: Sí que és cert que les bandes coreanes de pop dediquen moltes hores a assolir la perfecció. Al final no m'estranya que arribin a ser famoses, perquè s'ho curren molt i dediquen moltes hores, eh?
1: Sí, sí, i no sé, potser molts oients que ens estan escoltant mai han escoltat el nom aquest de BTS, però us puc assegurar, bueno, jo, no és el meu cas, jo tampoc et diria que no he escoltat mai cap cançó, però sí que tinc coneixença que mou unes multituds, Gemma, que et diria que podria ser el grup de tot el món, m'atreviria a dir, que més gent mou i que més fans tenen, perquè sobretot a l'Àsia és una completa bogeria, o sigui, el que sí, és aquest sí. grup. La gent perd el cap per ells. Així que, bueno, sí. cada loco con su tema.
0: Ells aquí potser els nens volen ser futbolistes i allà volen ser cantants de K-pop. Així que...
1: Sí, pot ser, sí, sí, sí. És com aquests referents que cadascú poder tenim quan som més petits o inclús més grans. I allà a l'Àsia, doncs, aquest grup que us acabem de dir n'és el gran referent, diguéssim.
0: Totalment. Martí, anem a doncs, escoltar una mica com sona aquesta banda coreana i bé, nosaltres tornem d'aquí a ben poc. Fins ara.
1: Fins ara, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%, tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.
3: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
4: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, avui tornem a tractar un dels eterns dilemes al llarg dels anys de la nostra comarca, l'autopista del Maresme. I ho fem consultant l'article del Punt Diari del 21 de maig del 1991, on es destacava que els alcaldes del Maresme estudiarien l'impacte de les obres de l'autopista. Si ho posem tot en context, destacarem que el Consell Comarcal del Maresme decidia llavors convocar properament una assemblea d'alcaldes per estudiar les accions a emprendre amb motiu del que consideraven excessiu impacte ambiental de les obres de la futura autopista. El Consell es va comprometre a convocar la reunió en el decurs d'un debat celebrat a Calella aquells dies, tot i que amb anterioritat el president del Consell, el convergent Ramon Camp, ja havia anunciat que denunciaria la negativa repercussió ambiental del projecte promogut pel MOPT. Recordem-ho, el Ministeri d'Obres Públiques i Transport i per la Societat Concessionària d'Autopistes, ACESA. Durant el debat, organitzat per l'entitat ecologista CATAM, els regidors d'urbanisme dels ajuntaments de Palafolls i també d'Arenys de Mar van criticar durament ACESA i també el MOP perquè consideraven que el projecte que s'havia d'executar seria de baixa qualitat i poc respectuós amb l'entorn. En aquest sentit, el regidor d'Arenys de Mar, que era Joan Pons, va assegurar que la concessionària estava enganyant, així ho deia, els ajuntaments perquè, segons ell, no compliria les al·legacions i no seguia amb els tràmits normals en un projecte d'aquest tipus. Pons va demanar que els ajuntaments, a més de disposar d'un servei tècnic privat de seguiment de les obres, contractessin un assessorament jurídic perquè ACESA va dir estava cometent errors de procediment. El portaveu de Catam assegurava que el projecte no havia seguit els tràmits legals, ja que, segons va assegurar, es va aprovar definitivament sense tenir l'estudi d'impacte ambiental. El regidor d'Arenys va criticar també el fet que només 4 dels ajuntaments del Maresme afectats pel traçat de l'autopista haguessin presentat al·legacions. L'alcalde de Calella, per la seva banda, Joaquim Rei, de Convergència i Unió, i de Pineda de Mar, Josep Lluís Fillat, en aquest cas del PSC, van confirmar la bona relació amb Acesa, que havia acceptat eliminar l'accés per la muntanya del Far de Calella a canvi d'invertir, doncs, uns 140 milions de pessetes en el cobriment del Riareny dels Frades. I ja tens la polèmica servida, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.
4: I ara arriba la secció de moda amb la Judit Jiménez, amb l'arribada dels grans concerts, sobretot a Barcelona aquest 2026. Avui jugarem a imaginar com anar vestit segons l'artista que anem a veure. Judit, benvinguda.
0: Hola, què tal?
4: Molt bona tarda, Judit. Què tal, com estàs?
0: Doncs molt bé, la veritat.
4: Perfecte.

0: però bueno, que els concerts també, eh?
1: Mm. I com creus que ha canviat la manera de vestir-nos per anar a concerts respecte a fa uns anys enrere?
0: Jo penso que abans la gent valorava la comoditat, no? Vaig a un concert, em poso roba còmoda o roba... Bueno, també hem de comptar que abans es podia fumar als concerts, ara no. Uh-huh. Llavors que ficaves roba més velleta, roba que si es cremava o passava qualsevol cosa, doncs no passava res. Avui en dia anem una miqueta com a lluïnsa, i a més depèn de l'artista que anem a veure.
1: Mm. Clar. Per tant, doncs han canviat les maneres de fer. Yeah. Per exemple, ara que parles de diferents artistes, Bad Bunny actua aquests dies, 22 i 23 de maig, a l'Estadi Olímpic de Barcelona, amb la gira Debi Tirar Más Fotos World Tour. Si anem a veure Bad Bunny, com hauria de ser el nostre look de concert?
0: Jo penso que has d'anar amb alguna peça que li faci un guinyo amb ell, no? Uh-huh. Tu saps que el Benito Antonio és expert en fer col·laboracions amb marques de roba, uh-huh. I jo penso que la gent deu tirar molt per aquí o amb merchant d'ell, deuen dur gorres amb les dues cadires o les samarretes o coses així. Uh-huh. Més obviant la seva etapa reggaetonera, eh? Més amb el que s'ha centrat ara amb aquest tour.
1: Per exemple, alguna bandera potser d'Estats Units o alguns colors semblants a la bandera?
0: Sí, també, i sobretot Puerto Rico, perquè ells tiren molt de la seva terra. Però tot el tema d'Estats Units el fa servir una miqueta més com a modo protesta, no?
1: Mm-hmm.
0: Sí, penso.
1: I creus que hi ha el risc de passar d'un look de concert a anar disfressat? Aquesta línia pot ser bastant fina?
0: Això és bastant cosa que la veiem a qualsevol concert que anem. Mm-hmm. Jo he anat a alguns concerts que he flipat, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Perquè, clar, tu, per exemple, a mi m'agraden molt els Guns N' Roses, els he anat a veure unes quantes vegades, mm-hmm. I, bueno, intento portar sempre un rotllo... Ara ja, al principi anava de peu, però ara ja me sento i els veig de la graderia i tal, i vas, doncs, amb una faldilla texana, una camiseta dels Guns N' Roses i ja. Però és la llera amb els mocadors al cap com quan l'Axel Rose era jove, amb les camises de quadros lligades a la cintura igual que ell i les camperes. I dius, senyor... Perquè, clar, els que veiem els Guns N' Roses ara normalment som gent, els que els seguim, que ja tenim una edat, no? I llavors és una miqueta, a vegades, ridícul, però bueno.
1: Clar. Canviem d'artista en aquest cas. Per exemple, ens posem en la tesitura de que hem d'anar a veure un concert a la Taylor Swift. Com hauríem d'anar, doncs, a vestits? Perquè aquí que l'estètica canvia completament.
0: Total. Ella és més princess, no?
1: Mm.
0: Jo penso que és que... Es diuen Swifties? No, com es diuen les seves seguidores?
1: Swifters. O Swifties, eh? No ho sé, em fas dubtar.
0: Sí, algo així. Doncs jo crec que elles ja tenen un look molt agafat, eh?
1: Mm.
0: Molt com quan ella sempre... És una noia molt fina, sempre ha anat molt fineta. Llavors són com un grup... Potser és un més almònia, no? Més preppy?
1: Sí.
0: Jo que tenim aquestes tendències de parlar de modes.
1: Mm. Sí, total.
0: Jo crec que és un rotllo més preppy, sí.
1: Jo he vist, quan va haver-hi el boom de la Taylor Swift, que tothom anava a Madrid al concert, vaig veure, doncs, molta gent vestida de diferent manera, però moltes persones coincidien amb les botes cowboy.
0: Clar.
1: Com una mica, perquè com la Taylor va començar amb el country i el concert era l'Eras Tour, que englobava totes les etapes de música que ha viscut la Taylor, jo recordo moltes noies amb botes.
0: Mira, jo no he anat mai a un concert d'artista amb botes.
1: Uh-huh.
0: O sigui, crec que ha de ser una tortura.
1: Ja.
0: Perquè les botes còmodes, a veure, les que tinguem pel dia a dia que són còmodes, vale que les tens agafades. Però quan són així botes que són més incòmodes o més dures, tu imagina't de peu en un concert 4 o 5 hores o més, perquè normalment hi vas avant. A fer cua i poder tenir una bona posició. Després està de planton tota l'estona, saps?
1: Mm-hmm. Clar, no deu ser gaire còmode. Ara, per exemple, parlem dels festivals. Posem per cas un festival d'aquests grans d'estiu. Quines tendències creus que hi podem trobar?
0: Aquí ens hem d'anar sempre a veure el Coachella. El Coachella és el que ens marca les guidelines de roba i de looks, tot això que hi haurà.
1: Uh-huh.
0: Normalment són transparències, són superposicions, són diferents teixits, tipus capes, blusó llarg, transparent, vaporós, amb un top a sota de croix.

0: caixer i un short texà i les botes. Uh-huh. Jo, per exemple, soc més de Converse. Jo quan vaig als festivals vaig més còmode, vaig amb Converse d'aquestes de plataforma, però és que no són molt de botes, saps? Uh-huh. I llavors m'estalvio les trepitjades de la gent.
1: Clar.
0: Perquè quan estàs allà als festis estan allà amb més gent i ballant i això. I normalment sí que em poso algun vestit xulo, que sigui de Desigual o alguna cosa xula que a mi m'agradi molt, i ja està, i vas més a, o sigui, vas amb un look fresc, però bé. Jo, per exemple, ara tinc aquest any tinc Cruïlla i tinc el Itaca Fest, també. Uh-huh. Llavors seran dos concerts totalment diferents, perquè el Cruïlla és amb asfalt, perquè és allà al fòrum, i volies que no, sí que vas amb aquest tipus de calçat, però l'Itaca és a la platja.
1: Clar.
0: Llavors a la platja suposo que haurem d'anar amb una xancla còmoda o alguna cosa així, saps? Mm. Mm-hmm. Perquè clar, estàs amb el terra irregular allà de la sorra i tot, i mare meva. Mm.
1: Judit, anem a fer un petit joc. Et diré diferents artistes i m'has de dir, doncs, de forma ràpida una mica, sí, el dress code, que seria, doncs, perfecte per anar a aquest concert.
0: Vale.
1: Amb Bad Bunny ja l'hem comentat una mica, sí, al final, el resum, quin seria?
0: Per anar al Bad Bunny? Mm. És una miqueta la roba de pandillero, però sense ser extremada, sinó que és més fina. Mm-hmm. Quan els pantalons així, els nois que van amb pantalons de tipus targal estructurats, amb unes camises així grosses, saps, i la samarreta sota. Mm-hmm. I les noies, doncs, amb un rotllo així més això, portant un guinyo cap a ell, saps?
1: Mm-hmm. Una cosa així. I ara, Rosalia.
0: Ella és que té moltes èpoques i la gent ara sí que amb el luxtur aquest ha anat molt més com de Mare de Déu o vestida, sí, així més vaporosa, més fina, més blanca, més neutra, però ella normalment ha sigut una noia que ha sigut molt atrevida sempre, amb unes ungles molt llargues. Llavors aquí hi trobaràs de tot. No és com hi puguis anar, és que hi pots anar una miqueta al ventall de l'època que vulguis tu d'ella, saps?
1: Clar, sí que és cert que ara recentment, a aquests últims concerts, no? Mm. He vist també molta gent que anava amb temàtica, doncs, d'església, no? Així com fins i tot he vist persones, doncs, amb vestits blancs, no? Com de núvia o...
0: Clar.
1: Una mica aquest estil.
0: És que és el que ella ha creat amb aquest ambient i tot el que s'ha filtrat dels concerts que no hi han pogut anar, no?
1: Clar.
0: Resulta amb aquestes vestimentes tipus dramàtiques, blanques, o amb el vel al cap, coses així. Escolta'm, això no ho ha inventat ella, que la Madonna fa molts anys ja la va liar amb això.
1: Sí, cert, cert, cert.
0: I jo vull dir, això ho vaig viure i vaig flipar, saps, amb la Madonna. Mm.
1: Ara, Coldplay.
0: Ei, aquests pues, texans i camiseta i a disfrutar, perquè són més planers, no?
1: Clar, i anar-hi amb la parella, no? Amb la parella, sí, autèntica.
0: Sí, clar. Total.
1: Perquè no ens enganxi la Kiss Cam.
0: No.
1: Que si no...
0: Hòstia, això va ser molt fort.
1: Sí, això va ser la pera.
0: A veure, és molt de loser, anar a un concert.
1: Ja, és que... Però mira, és el karma una mica, i la vida té aquestes situacions.
0: T'han posat a puesto.
1: Sí, sí. Aviam, Karol G, la nostra estimada Karol G.
0: Doncs la Karol G, doncs mira, en les últimes han anat més fàcil salsera, amb volants, volums, de tops crut, però ella és molt de biquini amb crop top o biquini amb faldilla molt curta, short molt curt i sobre una camisa oberta, roba així una miqueta estremada.
1: Mm-hmm. Mm. Molt bé, doncs Judit, acabem la secció d'avui, gràcies per posar-nos al dia i ara doncs, tenim una mica més d'idea de com podem anar vestits. No sabem si algú doncs, té la gran sort d'anar al concert de Bad Bunny, però vaja, si ha escoltat aquesta secció hi anirà doncs, més guapo o més guapa. Merci,
0: sí,
1: Judit.
0: T'asseguro que els que hi vagin són molt friquis, Els han agafat més els que els seguidors.
1: En Joan, el tècnic, hi va.
0: Ah, que guai, doncs molt bé, que ho disfruti. No ho dic perquè la meva companya de feina agafa pels dos dies.
1: Ah, vale. Ui, massa, massa això.
0: Amb molt respecte,
1: Clar. Sí. Judit, doncs fins la setmana que ve. Adéu.

0: I després de parlar de moda, tornem ara cap a Palafolls per parlar de fotografia, en concret d'un taller per aquest cap de setmana, oi que sí, Jordi?
1: Sí, Gemma, tal com m'explicaves, parlarem de fotografia perquè aquest dissabte al MIT, al Música i Dansa, es fa el taller de la fotografia a la Promgrafia, una proposta de l'entitat AFIC Blanes, l'associació fotogràfica a la qual pertany el nostre convidat, que és qui portarà aquest taller, en Josep Recio, a qui ja podem saludar. Josep, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parla'ns una miqueta d'aquest taller, perquè, clar, fent una miqueta d'anàlisi del títol, de fotografia, òbviament, tothom sap què és, però la Promgrafia ens queda com una miqueta llunyana i per aquells que no ho entenguin, explica'ns una miqueta quin és el concepte.
2: Sí, jo he fet aquest títol per lligar una mica entre la fotografia que nosaltres realitzem i que es fa amb llum a la fotografia que es fa escrivint, que es fa amb idees, es fa amb paraules, no? I jo la Promgrafia la defineixo una mica com la fotografia de la ment, el que penses i que pots arribar a fer sense necessitat de tirar una fotografia o tirant una fotografia poder-la modificar perquè et surti el que tu vols.
1: Per tant, Josep, tractant una miqueta el format del taller, no estem parlant de com fer fotografies, sinó el que pot passar després amb aquesta fotografia, com tractar-la, entenc, no?
2: Exacte. O sigui, nosaltres ara, els que ens dediquem una mica a la fotografia, fotografia artística, solem tirar fotografies, després tenim un programa que es diu Photoshop, o d'altres, però Photoshop en el meu cas, en què aquella fotografia tractem el color, tractem l'imatge, l'enquadrament, i també, últimament, de fa uns anys, substituïm coses, posem coses, intentem que aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat, no? I hi ha dos tipus de fotografies.

0: sistema d'intel·ligència artificial que fa tot això, o sigui que la intel·ligència artificial està amb tots els elements de la fotografia.
1: En deies abans, no és una conferència, és un taller pràctic per aquella gent fotògrafa o amant de la fotografia, no? En aquest cas, perquè el que parlem, el que dèiem, és una miqueta el tractament d'aquestes fotografies, sí. Per tant, va dissenyat una miqueta o va dirigit a aquelles persones que vaja, ja tinguin per la mana fent fotos, no?
0: Exacte. O sigui, normalment jo la primera part del taller i la segona quasi també serà amb fotografies ja fetes meues i que intentarem plasmar una idea, no? O sigui, modificant aquella fotografia, que en Photoshop ho podríem fer-ho, però potser triguem 3 dies a fer-ho, uh-huh. Allà ho podem fer en 5 minuts o 10, o amb el temps que faci falta, però que aquella idea que nosaltres teníem al cap, amb aquella fotografia que hem tirat, que normalment serà o amb dues fotografies o amb tres fotografies que hem fet, poder realitzar la idea que teníem. I aquest és el motiu del taller. És obrir una mica la ment a la gent.
1: A tot lo nou que arriba, però clar, tu abans em posaves un exemple molt clar i en el que jo ho he entès i que els nostres oients de ben segur ho entendran. Tu em deies, jo vull fer unes fotos d'aurores boreals, per exemple, i puc invertir molts diners i molt temps en un viatge per anar a fer aquella fotografia somiada que no sé si l'aconseguiré perquè depèn de moltes coses, depèn del temps, depèn de la situació, etc. Amb la intel·ligència artificial no m'hi deixo tots aquests calés, no m'hi deixo aquests diners i en 5 minuts puc tenir aquesta foto desitjada i molt semblant, per no dir totalment semblant, a lo que jo he imaginat, no?
0: Exacte. O sigui, és que depèn, si nosaltres som viatgers, és el que comentava, si som viatgers no ens serveix això, nosaltres necessitem veure-ho, necessitem extasiar amb aquell espectacle que recordarem perquè ens ho tenim el que la imaginació ens ha portat, ho veiem. Mm. Si nosaltres anem només a tirar fotografies, i ja no me refereixo a aquella persona que està tirant la fotografia del plat de menjar, de tot això que és com que és la fotografia d'ara. Jo estic aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: És
1: sí.
0: Per fer una fotografia... No, o sigui, que jo vull anar a fer unes fotografies de les Isles Lofoten, que hi han pues, nevat, de tot això, vaig allà, tiro aquella fotografia, potser aquell dia no està tan nevat, com jo m'imaginava, i a la nit me'n vaig 3 dies, veiem si trobem les aurores boreals, i aquell dia doncs, les aurores boreals surten com surten, si surten. O que la tècnica per tirar les aurores boreals no l'he acertada. Si només vaig a fer això, jo en un parell o 3 d'hores...
1: Ja tens prou.
0: He fet la fotografia que volia, no? Mm-hmm. Que és legal o no és legal? Que...
1: Bueno, clar, és el que t'anava a dir jo ara, Josep, és a dir, deixa'm posar una
0: és
1: miqueta
0: moral o no és moral.
1: El dit a la nafra, el síndrome de l'impostor, podríem dir fins i tot, no? Sí. Una persona que en 5 minuts té aquesta fotografia desitjada vers una persona que ha invertit diners, que ha invertit temps, que ha invertit experiència també, fora de gustos i del que tu deies abans, hi ha gent que aposta més per al viatge que no pas per la fotografia, sí. Llavors aquí no hi ha res a dir, però clar, aquí hi ha una miqueta la doble moral, no? Que no entrarem en valoracions, però que les dues opcions són sobre la taula, Josep.
0: Sí, sí, no, i a més, veus, hi ha una persona molt important, per almenys per la fotografia, que és en Joan Fontcoberta. Joan Fontcoberta és un fotògraf més galardonat d'aquí a Catalunya, actual, i amb imatges a mig museus del món, i ara es creu de no sé què. Només avui estava llegint una entrevista que li han fet. I ell va dir el terme postfotografia. Ja la fotografia ja ha canviat. I sentir-lo parlar amb ell, veus que hi ha un altre futur, que hi ha una persona que tenia una càmera i que estava fotografiant tot això, ha canviat a fer fotografies amb ordinador només. I per llegir l'entrevista que el tractaven de traïdor, bueno, pues, el que sigui, no?
1: Però clar, aquí hi ha valoracions, cadascú que faci la seva.
0: Ell fa el que la imaginació li dona. I jo faré el que la imaginació i l'altre, cada un dintre la imaginació.
1: Mm. Això es tracta, suposo, de no enganyar ningú, no? I d'explicar també com s'ha tractat aquesta fotografia.
0: Exacte.
1: I ja està. I aquí la gent que faci la seva valoració, no?
0: Exacte. És això. El taller ve a ser això, no? Partint de fotografies que nosaltres hem fet, arribarem amb altres fotografies. O bé, fotografies que no hem fet però que ens agradaria fer, com escrivim, com li diem en els programes que generen tot això, el que tingui de sortir.
1: Clar, i aquí ens hem saltat un pas que jo crec que és important també en meitat de tot això, que és el Photoshop, tu ho has nombrat abans,
0: Photoshop, sí.
1: Josep. Fa uns anys,

0: Hi havia l'etern dilema del que estava tractat en Photoshop i del que no, quan no sabíem exactament què era la intel·ligència artificial ni l'havíem nombrat. Ara que hem arribat al 2026, sí que és veritat que ja fa uns anys que es parla d'intel·ligència artificial, però això és un pas més. I segurament, quan passem al 2030 o al 2035, hi haurà alguna altra eina molt més potent que la intel·ligència artificial que repetirem el que ha passat amb el Photoshop, sí. No? Ara no se'n parla, però sí que és veritat que ha servit per fer aquest impàs fins a arribar a la...
1: És que el Photoshop, ara en aquests moments, podem... 30 o 40% del programa és intel·ligència artificial. Tu estàs utilitzant, sense quasi saber-ho, que està utilitzant la intel·ligència artificial. I això va a substituir una mica el Photoshop.
0: No és tan mecànic, eh? En aquest cas la intel·ligència artificial tu li poses unes coordenades i el que deies, en 5-10 minuts ja ho tens, eh?
1: Sí.
0: El Photoshop tardava una miqueta més poder en editar aquella imatge, no?
1: Però millor trigaves 3 dies o 4 dies, no? O sigui, tu tens... diferents línies amb el Photoshop, potser estàs manipulant una fotografia, estàs treballant una fotografia, la deixes, demà la continuaré. Aquí vas escrivint i vas veient el que estàs fent. I com que ho estàs processant en aquell moment, això no és el que vull, doncs tinc de canviar tot això. I li vas dient, no?
0: Tot i això, vosaltres, com a fotògrafs professionals que sou, el Photoshop el seguiu utilitzant, no? Suposo, sí. Per arreglar algun petit toc de llum o alguna coseta que acaba de ser borrosa, no?
1: I molt, no? Una mica. És que aquí, esclar, n'hi ha uns puristes que no es pot tocar res i els altres que som d'una altra branca, no? I llavors toquem tot el que puguem perquè aquella fotografia sigui el que nosaltres hem imaginat.
0: Adaptar-se o morir, no? Que n'hi diuen, sí, al final, home, també, adaptant-se a les noves tecnologies. Un taller que, com dèiem, es farà aquest dissabte al Música i Dansa. El que sí que demaneu, Josep, és que es faci una inscripció prèvia. Tot i que el taller és gratuït, entenc que necessiteu saber una miqueta,
1: sí,
0: quanta
1: la gent que ve, sí.
0: I podrà ser-hi. Aquesta inscripció, recordo, es pot fer, si no m'equivoco, per exemple, a través del web de FIC Blanes. L'enllaç també el trobareu a través del web de l'Ajuntament de Palafolls. Recordo, un taller gratuït, eh? No sé si cal portar alguna cosa de casa nostra,
1: Josep. Jo, si no falla, perquè de vegades falla, el taller es grava. Tot el que s'està fent a la pantalla queda gravat, i la meva veu també, llavors jo l'edito, i aquí de les 3 hores que durarà, o 2 hores i mitja, pues sortiran 1 hora i mitja de vídeo, i aquest vídeo l'AFIC el distribuirà per qui vulgui seguir. I a més, tots els textos que surtin en pantalla jo els donaré, vull dir que són els que...
0: Ho podrem tenir a casa, entenc, per seguir reforçant, no, la
1: exacte,
0: nostra idea.
1: Per utilitzar-los... per les idees que puguin tenir, deia, bueno, si més o menys és allò, doncs jo ho modifico, i l'idea és aquesta.
0: El taller està previst que duri de les 10 del matí, que començareu, fins a 2:15 del migdia, aproximadament, entenc,
1: farem,
0: no? Depèn de la dinàmica.
1: Sí, farem a la meitat un
0: petit descans.
1: Farem dues parts, una que serà més senzilla, diguem-ho així, i l'altra una mica més d'idees, l'idea és que surti bé, no ho sé.
0: Doncs va, que aquesta gent que ens estigui escoltant, que encara les inscripcions estan obertes, amants de la fotografia, i que d'alguna manera els cridi l'atenció, com a nosaltres ens ho ha fet aquest taller que es farà a la FIC, i totalment gratuït, que a vegades no passa, eh?
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: Que s'ha de valorar. Josep, com els animaríem a participar? Tenim un micròfon i ens estan escoltant, el canal perfecte per animar-los a participar d'aquest taller, què els hi diríem?
1: Home, jo, tots els amants de la fotografia, els amants de la fotografia que tinguin idees, sobretot gent amb idees i que voldria fer aquestes imatges, jo crec que és un taller per aquesta gent. Les persones que tiren fotografies familiars, com en tinc jo, de menjars, mentre se senten a taula, no és per ells. La fotografia en aquests moments és tirar amb mòbil i publicar-la. Jo a vegades veig gent en una exposició que vaig anar l'altre dia que tirava la foto del quadre i de seguida a dir-li: estic aquí, estic aquí.
0: La immediatesa,
1: la
0: no?
1: Immediatesa,
0: també la fotografia.
1: No? Esclar, la immediatesa no és això. Això és aquestes idees que tu voldries plasmar en imatges i els pot fer.
0: Avui hem tingut amb nosaltres en Josep Recio, que és qui portarà el taller anomenat de la fotografia a la promgrafia aquest dissabte a les 10 del matí al MIT de Palafolls, amb entrada gratuïta. Josep, gràcies per visitar-nos avui.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Va, som-hi, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
3: Vinga, doncs recordem que preguntàvem, òbviament en un cas hipotètic, imaginari, en què us trobéssiu en una illa deserta, quin objecte no us podria faltar? Donàvem quatre opcions: pedra, foguera, caixa de llumins o encenedor, ganivet, navalla suïssa o matxet, menjar o aigua, o quelcom per entretenir-nos. He de dir, Gemma, que la gent es decanta més pel menjar o l'aigua, tot i que també hi ha algunes votacions en pedra, foguera, caixa de llumins o encenedor.
2: Jo crec que el segon bloc de respostes, o sigui, la tercera i la quarta opció, són les menys útils, tot i que al principi t'he dit que escollia la última. Sí. M'ho he pensat una mica millor, m'ho he replantejat. Crec que no m'agradaria estar distreta, hauria de lluitar per la meva supervivència. Per tant, les millors opcions pot ser la una i la dues, no?
3: Bé, al final, perquè en una illa deserta et pots trobar de tot, el ganivet o la navalla o el matxet t'aniria bé, i el foc, òbviament, bueno, pel que hem comentat abans, i per altres coses. I el menjar i l'aigua, al final, allà en pots trobar, no? Dolça poder és més difícil, però bueno, si hi ha esperança, sí.
2: Clar, perquè el ganivet i el... què has dit també? Matxet?
3: Sí, un matxet, per lluitar contra un os o algo que hi hagi per allà, sí.
2: Sí, o per caçar, o per pescar, no?
3: Exacte.
2: O per tallar el que hagis caçat.
3: Bueno, si de fet tens un pal llarg i vas tallant amb un ganivet, fas una llança, llavors pots fer moltes coses, de fet.
2: M'ha fet riure el de lluitar contra un os.
3: Bueno, a veure, és hipotètic, eh? Recordem,
2: mai se sap,
3: pot haver-hi un os, pot haver-hi un tigre, el que sigui, no?
2: Ui, ui, contra un tigre, no sé si valdria més la pena.
3: Corre.
2: Dir, menja'm, no, bueno, corre, el tigre t'agafa ràpid, eh?
3: No, Sergi, vés a l'aigua, però el tauró, esclar.
2: També. Molt bé, doncs la pregunta del dia és aquesta, us animem a respondre a les nostres xarxes socials. Sergi, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I avui parlem de com preparar els animals de companyia de cara a Sant Joan perquè visquin aquests dies amb menys estrès i també menys por. Ho farem amb una veterinària que participarà en una xerrada gratuïta que es farà aquest diumenge 24 de maig a Canet a les 12 del migdia. Endavant.
3: En unes setmanes al poble començaran a sonar els primers petards anticipant la nit de Sant Joan. És una de les celebracions més bonica i màgica pels catalans. Però hi ha alguns amics que detesten aquesta festa, els gossos. Per això, els amics del Centre Veterinari Hàbitat Canet han organitzat una xerrada gratuïta per començar a preparar els nostres animals. I per això hem convidat a la Rebeca Sáez, que és veterinària de l'Hàbitat Canet, aquí a Canet de Mar, perquè ens faci 5 cèntims del que es parlarà en aquesta trobada, en aquesta xerrada que organitzeu. Hola, Rebeca, què tal, com estem?
4: ¿Qué tal? Buenas.
3: ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
3: Sí, ya lo teniu tot preparat per aquesta xerrada. Sí. Bueno, ya això ja ho teniu per la mà, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, es algo que normalmente hacemos cada año, intentamos hacer cada año para poder poner en prevención con tiempo a los tutores de los animales, para dar los tips correspondientes y que sobre todo los perretes, ¿no?, que son quizás quien peor lo pasa, pero también para un poco todos los animales de la casa, pues poder ayudarles a pasar esta noche mágica que, como tú dices, para algunos es muy buena, pero para otros pues no lo es.
3: Ja. Escolta'm, si et sembla, ens fiquem en el tema, però sí. Jo abans de res et volia preguntar, els gossos són els únics animals que pateixen pels petards, pel soroll, per les explosions?
4: No, realmente todos los animales pueden sufrir más o menos, siempre normalmente nos centramos en los perros porque son quizás los animales que más sensibles son y quienes lo pasan peor, pero quien tenemos también gatos, los gatos también sufren, pueden sufrir. Lo que pasa que, bueno, los gatos son como más independientes y quizás gestionan mejor este sonido, este malestar, que los perros. Los perros, yo por experiencia, creo que lo pasan bastante peor.
3: ¿Por qué les afecta tan?
4: Bueno, normalmente es porque su oído es bastante más sensible al nuestro y porque les provoca dolor cuando escuchan este tipo de ruidos, esta potencia tan fuerte. Entonces, bueno, todo va asociado mucho al estrés, al miedo, a la ansiedad, entran en un bucle y empiezan a tener una sintomatología de jadeos, de respirar mal. Entonces, bueno, entran en ese bucle, como te digo, y cada vez eso va a peor. Y si no sabemos gestionarlo, pues podemos tener problemas, el animal puede tener problemas graves.
3: Mm-hmm. Val, doncs, ¿qué pueden fer? És a dir, aquí hi ha diverses opcions, no? Hi ha l'opció més química, no diguéssim, de donar-li una pastilleta, alguna cosa així, sí. Però també hi ha altres coses que es poden fer, no? Què podem fer?
4: Bueno, como todo, nosotros siempre decimos que el mejor remedio es una buena prevención, y por eso más de un mes antes intentamos hacer la charla para dar los tips, ¿no? Como siempre, habrá quien haga caso, habrá quien no haga caso, y nos encontraremos el día antes o dos días antes pues a la gente pidiendo esa pastilla química milagrosa, como tú dices, para poder solventar el problema. Eso no es la solución, ¿vale? Entonces, prevención, hacer una adaptación del perrete o del gato en casa para poder ir adecuando un sitio donde el animal se sienta seguro según vaya llegando los días, y esto no hace falta hacerlo un mes antes, o sea, con hacerlo pues 15, 20 días antes, que podamos tener un sitio adecuado para que nuestro perro se pueda esconder. Algo muy básico y muy normal es que normalmente los perros, cuando tienen miedo a las tormentas, viene muy asociado que puedan tener también miedo a los petardos y a los cohetes, y en un alto porcentaje el perro, ¿dónde se esconde? En el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque los azulejos del cuarto de baño hacen una mayor insonorización. Entonces, si sabemos que nuestro animal se siente seguro ahí, pues acondicionémosle un sitio seguro ahí. ¿Cómo? Una caja de cartón grande, un transportín grande, taparlo con toallas o con mantas, ponerle su comida, su agua, sus juguetes, pero no hacerlo el mismo día, porque entonces el animal sí que puede asociar que eso puede ser un castigo o un sitio donde me ponen cuando hace ruido. Entonces hay que hacerlo con una habituación, como mínimo de 15 o 20 días, que es un rollo porque no vas a tener, hay quien te dice que no vas a tener una caja de cartón o un transportín, pero si queremos darle una seguridad al animal es como lo tenemos que hacer.
3: Uh-huh. ¿Qué més podem fer? Hi ha altres cosetes, detallets?
4: Podemos, nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con flores naturales, con terapia floral BAC, que bueno, esto sí que empezamos en algunos casos incluso con 3 meses antes de anticipación a San Joan, porque es un remedio natural que funciona súper bien, y llegado al día el animal está mucho más calmado y puede gestionar mejor ese miedo, esa inseguridad, y no entra en pánico. Nosotros no somos para nada partidarios de tema químico, básicamente porque hay muchos productos químicos, unos afectan más, otros afectan menos, pero la pastillita mágica que todo el mundo quiere, son medicamentos que lo que hacen es inhibir el sistema locomotor del animal, esto es, que no le permite moverse, no le permite escapar, pero el animal es perfectamente consciente de lo que está pasando, por lo tanto se incrementa mucho más ese miedo, esa inseguridad, y entonces sí que podemos tener mayores problemas.
3: Es decir, l'inhibir, potser no ho demostra, no és molest perquè no està bordant.
4: Correcte.
3: Però dintre l'animal està patint,
4: sí,
3: com...
4: Muy bestia, o sea, de poder llegar a morirse por un cuadro d'ansiedad, d'infarto, lo que sea.
3: Això pot passar?
4: A nosotros directamente no, pero sí que recuerdo hace 3 años un perrete que lo pasó súper mal, súper mal. Y bueno, a raíz de todo esto, empezó a presentar un edema muy fuerte en una de las patas. Ese edema reventó y todo fue a causa de la ansiedad y del miedo que tenía el animal.
3: Mare meva, Déu-n'hi-do. He vist també al Col·legi de Veterinaris de Catalunya parlant també de, no sé, fer... com esmortallar el soroll de fora amb la ràdio, amb la televisió...
4: Sí, eso
3: cosetes d'aquestes.
4: Sí, bueno, eso es una habituación al ruido. Hay quien lo hace y hay quien también se pone a tirar bombetas estas cada vez más cerca del perro. No, o sea, al final a ellos lo que les molesta es el ruido, y el ruido de la tele o de la radio nunca va a ser el mismo que el estruendo que pueda pegar una traca o 100.000 petardos seguidos uno detrás de otro.
3: Uh-huh. Una cosa que et vull preguntar perquè que és de sentit comú, però què és el que mai hem de fer?
4: Mai. Pues lo que nunca tenemos que hacer es, como yo he visto, y esto lo he visto aquí, uh-huh, llevar a los perros a la verbena. O sea, si el animal tiene miedo, y aunque no tenga miedo, es que no es algo que sea muy lógico que llevemos a los animales a la verbena, donde están tirando petardos, fuegos artificiales, donde hay ruido, donde la gente va a divertirse, y lo que menos tiene que preocuparse es de cualquier animal que haya por allí. Entonces, como tutor, pues tenemos que ser responsables de que el animal, pues igual que no llevarías a un niño de 4 meses o de 3 meses a la verbena, pues tampoco llevaríamos a un animal.
3: Mm. Clar, ara estem parlant, no, de quins consells que hem de fer perquè aquest animal no pateixi tant. Ara també m'explicaves del cas d'aquest gos que va patir un edema. Quines reaccions poden arribar a tenir els gossos o els gats, també?
4: Bueno, pues lo que tenemos, o sea, jadeos, babean excesivamente, tiemblan, pueden llegar a intentar escapar, por eso es súper también importante, pues ventanas, balcones y todo lo que pueda tener cara al exterior cerrado, porque no sería el primer animal, independientemente gato o perro, que se tira por el balcón y se escapa o se mata, y tener un poco, pues eso, de coherencia, de insonorizar en lo máximo posible la casa el día de la verbena. Y no dejarle solo, o sea, si sabemos que el animal tiene miedo, pues o lo acondicionamos muy bien o no le dejemos solo.
3: Clar, hi ha hagut molts casos a la nit de Sant Joan de gossos que marxen i que se'n van i que desapareixen.
4: Claro, además entran en pánico, entonces el animal no sabe para dónde. Él sale corriendo, huyendo del ruido, y eso puede ser pues aquí cara a la nacional o cara a la montaña, y bueno, pues pueden pasar cosas, porque pasan. O sea, por eso es importante saber sobre todo si sabemos que nuestro animal lo pasa mal, pues o hacer esta prevención o quedarnos en casa o irnos a celebrar San Joan a, no sé, algún sitio donde no puedan tirar petardos y que podamos disfrutar todos, porque al final, si tú tienes a tu animal, también quieres disfrutarlo con él, pero quieres que lo pase bien, no que lo pase mal.
3: La nit màgica ha de ser per tothom.
4: Correcto, sí, sí, tal qual.
3: Doncs queda clar, la Rebeca Sáez farà aquesta xerrada gratuïta per fer ja tota aquesta feina de prevenció amb temps, val? Quan és aquesta xerrada?
4: El domingo.
3: Aquest diumenge.
4: Sí, este domingo en la clínica. Igualmente, durante todo este tiempo, quien no pueda venir a la charla puede escribirme por WhatsApp, pasarse por la clínica, lo que sea, si tiene dudas o necesita pautas y tips para poder prepararlo. Yo estoy disponible 24/7 por el Instagram o por el WhatsApp y contesto absolutamente todo, o sea que no hay ningún problema.
3: Vale, el Centre Veterinari Habitat Canet.
4: Correcto.
3: Vale, la Rebeca Sáez, aquest diumenge us espera per fer aquesta xerrada gratuïta sobre com cuidar els nostres animals, gossos i gats, per tal de que Sant Joan no sigui tan traumàtic com acostuma a ser.
4: Exacto, exacto.
3: Gràcies, Rebeca, una abraçada.
4: Gràcies a ti.
2: I anem amb l'última entrevista del dia. L'Ajuntament de Malgrat aprovarà avui la moció per la suspensió de l'acord de ple en què el consistori donava suport a la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes a l'Agència Catalana de l'Aigua. En parlem d'aquesta moció amb Xavier Castells, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, i amb Joan Ona, pagès i soci de la cooperativa.
5: Avui ens acompanya a la ràdio Xavier Castells, el gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Benvingut.
6: Bon dia.
5: I Joan Ona, pagès i també soci de la cooperativa. Gràcies per ser amb nosaltres.
7: Bon dia, Laura.
5: Parlem del pla de grau, parlem de la moció que es presentarà aquest dijous al ple. Sembla, doncs, que hi ha hagut un consens per redactar un text conjuntament entre el sector de la pagesia i els diferents partits amb representació a l'Ajuntament.
6: Efectivament, s'ha aconseguit consensuar aquest document. Aquest document el que fa en essència és suspendre l'acord de la moció 7 que es va aprovar el març del 2025, retrotraure i donar veu a la pagesia, que és reconegut per tots que no es va donar veu a la pagesia, i amb aquesta moció aconseguim això, i a més ho aconseguim amb una cosa molt important, que és per unanimitat. L'altra vegada va ser per una majoria simple, aquesta vegada és per una unanimitat de tots els regidors, cosa que ens alegra de que tots hagin entrat, tots els grups, a consensuar aquest document, que ens dona més força per enterrar l'alternativa 3, que és el nostre objectiu, i parlar d'una nova alternativa i poder anar des de tots els partits amb l'ACA a negociar una proposta realment en sentit comú que aporti moltes coses, però sobretot que protegeixi la plana agrícola d'inundacions recurrents. Ja veurem les que són com a glòria, com els tècnics ho plantegen, però les recurrents que no acabin sent la ruïna dels pagesos del pla de grau.
5: Ens podeu destacar alguns dels punts més importants que heu inclòs en aquesta moció?
7: Bueno, jo crec que el punt més important és, com bé ha dit en Xavier, el tirar enrere, no?
5: Sí.
7: L'acord que ells van aprovar, que van aprovar ells en el ple de 2025, no? Clar, aquest tirar enrere per nosaltres és com voler anar una altra vegada al punt de partida, no? I començar a treballar conjuntament i que puguem ser una part de la solució. Vull dir, està clar que alguna cosa s'ha de fer, s'han d'arreglar les coses al riu, i que si nosaltres, que al final som els habitants, no?, entre cometes, de tota aquella zona, que fins ara hem estat cuidant del paisatge, el territori, com a pagesos som els primers interessats, no?, també, en que allò se mantengui, que es mantengui d'una manera correcta i bé.
5: Us aporta tranquil·litat aquesta moció?
7: Bueno, la pagesia som una mica... desconfiem, no?, de la política. Som una mica de la vella escola, som desconfiants de per si. És la raça del pagès, és aquesta, no? Però clar, a veure, almenys et dona algo més de tranquil·litat saber que tens el suport, no? Sembla que et volen donar el suport i que estan disposats tornar a un punt de partida.
5: Quin és el següent pas?
6: El següent pas és el que es va fer el que es va fer a la reunió a l'Espai Agrari, on l'ACA es va comprometre, i tot l'Espai Agrari, i l'ACA, que és el qui té al final el mànec de la paella, es va comprometre a enterrar l'alternativa 3 i a buscar una alternativa de consens. El proper pas és comunicar, com posa la moció, a l'acord de l'Ajuntament, a tots els òrgans competents, perquè prenguin nota de que, malgrat no vol l'alternativa 3 i que aquest acord es suspèn, i després parlar amb l'ACA perquè amb els seus tècnics i els pagesos trobem una alternativa de consens tècnicament viable i que sigui realment doni una resposta important a les avingudes que passen en el Tordera, les famoses torderades, però que siguin amb una mentalitat i una projecció de preveure i defensar-se de l'entrada massiva d'aigua amb torderades recurrents.
5: Aquests dies també hem sentit a parlar molt de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, el Consell Agrari, que per cert doncs, també és un dels temes que passaran per ple aquest dijous, o de la taula del Delta de la Tordera. Aquests mecanismes creieu que funcionen a l'hora de gestionar qüestions com aquesta?
6: El Consell Agrari doncs, s'ha de crear, és una necessitat que hi havia pendent per poder assignar un representant de la pagesia de Malgrat en l'Espai Agrari. Les cooperatives ja hi som, però faltava municipalment un representant. També serà un espai on poder parlar de temes que afectin a la pagesia local en el Pla de Grau, i serà un espai positiu. A l'Espai Agrari com a tal ja ha tingut, creiem, els seus efectes positius, perquè els polítics al final necessiten veure que hi ha una unitat d'acció. En Sargatal, com va venir el secretari de Transició Ecològica, que va venir a la reunió, o el gerent de l'ACA, quan estan en un entorn on veuen la unitat, estan més còmodes i també més pressionats, les dues coses a la vegada. Sí que serà útil això.
5: Sé que han estat setmanes molt dures, dies molt durs. Si podem treure alguna cosa positiva és que potser el sector no, s'ha enfortit, s'ha unit. Joan, com ho heu viscut això?
7: Bueno, jo haig de dir que la unitat que s'ha creat entorn a tot aquest merder, perquè és un merder, però la unitat jo no l'havia vist mai aquí a Malgrat. I al contrari, no? Jo havia viscut l'època dels meus avis en què hi havia quan va haver-hi la fusió dels dos sindicats, no? Hi havia la Garbí i el Progrés, i quan va haver-hi la fusió n'hi havia que estaven d'acord, n'hi havia que no, n'hi havia que eren d'uns, n'hi havia que eren dels altres, i sempre hi havia hagut d'això. I llavors, clar, com que el territori, diguem, no estava com en perill, no? Tothom tenia la seva explotació i tothom anava fent, cadascú la seva manera, i anar treballant, no? I amb uns amb cooperatives, altres anaven en privats, bueno, com fos, no? I això sí que s'ha de posar, jo crec, molt en valor. S'ha creat una unitat en el territori que qui més qui menys està afectat. El que no està afectat veu que darrere d'uns, quan uns estan en perill, darrere d'aquests, quan aquests caiguin, els altres quedaran en primera línia. Llavors, no, nosaltres jo crec que ens hem alçat en la defensa del territori. Ja és que és igual que tinguis més terra o menys afectada, no? És la defensa del territori. A part, estem parlant que el Pla de Grau, juntament amb el Pla de la Ginesta, el Pla de Palafolls, el Pla de Pineda, que encara també es treballa, estem en una zona, i a Tordera alguna també bastantes hectàrees, però estem en una zona que a nivell de país tenim l'horta més bona de Catalunya. Perquè és així, clar, amb en Xavier un dia ho miràvem i vam fent uns càlculs així aproximats, només les 90 hectàrees que volia afectar l'alternativa 3 alimentaven 75.000 persones. Clar, aquí viu molta gent, és un sector econòmic que no ho sembla i que no fa soroll, perquè nosaltres normalment no fem soroll, però és un sector econòmic que és potent. És potent, i s'ha de conservar.
5: Teniu la sensació que heu guanyat una batalla?
6: Tenim la sensació que hem sigut escoltats i que tenim possibilitats de guanyar-la. En si, el que nosaltres necessitem i que es compleixi és que el projecte bàsic es compleixi la paraula de l'ACA d'aturar-lo i esperar a la nova proposta. Aquest és el punt clau que ens queda ara, i que l'ACA en nosaltres trobarà, crec jo, un sector que vol col·laborar en decisions correctes, que vol una gestió integral del riu, que vol que es parlin de coses d'hidrologia del riu i que aporti les solucions convenients en aquest problema des d'un punt de vista pràctic. I aquí estarem nosaltres defensant-nos, i si no se'ns escolta tornem a sortir a protestar i tornem a sortir a defensar-nos el millor que puguem.
5: I tu, Joan, què en penses?
7: Bueno, jo vaig veure una mica com aquell que està jugant una final i empata l'últim minut i jugues a pròrroga, no? I ara, pues, jo crec que sí, o comença un altre partit o anem a jugar a la pròrroga. Però almenys ens hem posat a jugar, que al final és la intenció, no? Sempre ho hem dit, que, i des dels primers manifestos que hem fet, nosaltres volem ser part de la solució, però volem ser part de la solució. No volem una solució que, com la que s'estava plantejant, que no se'ns tenia ni en compte, no?
6: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina, a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on te convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder posar veure'ns en un altre context diferent del liu que diuen Joan, que m'agrada
7: molt
6: aquesta paraula que hem tingut, i esteu tots convidats i convidades.
5: Ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos, Xavier Castell, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, Joan Ona, pagès i soci també de la cooperativa. Gràcies per acompanyar-nos. Des d'Ona Malgrat en farem un seguiment, perquè de ben segur que aquesta història encara no ha acabat. Gràcies, que vagi molt bé.
7: Gràcies, Laura.
6: Gràcies.
2: I acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Josep Maria Jué i en Joan Ferrer. Adeu, fins demà.
8: Hola, sóc la Nadia Cantero i recomano la cançó guapíssima de Banda Neon, perquè és una cançó molt estiuenca, molt alegre, molt ballable i amb un missatge molt maco i d'amor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USPEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cos de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
1: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caretat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia, per cert, i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roca. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Mar Rodríguez i Carol Rovira.

0: another one bites the dust. Hey! Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Broken down, you've got nothing left. When you're high on your mind.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials del conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona, doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li de interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
2: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.

Repassem els titulars del dia. El ple frenarà aquest dijous l'Alternativa 3 al Pla de Grau. La plaça de Vicenç Ferrer estrena jocs infantils inclusius i segurs. Desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. L'associació Eduale presenta 3-2-1, agafa la maleta i fuig, un projecte porta la realitat dels refugiats a les aules de Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

tros de fusta, ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves amb els ulls sagnant i escopies paraules plenes de fang i entraves als somnis que fan tremolar.

Hola a tots i totes, benvinguts a la retransmissió del ple municipal, concretament del ple del dia 21 de maig, aquest dijous, on avui, entre els punts destacats de l'ordre del dia, hi ha una moció encapçalada per tots els grups municipals per mantenir la promoció i el desenvolupament de tot l'espai agrari del Pla de Grau en relació al Pla de Motes. Durant el ple també s'anomenarà els membres del nou Consell Agrari. També la CUP presentarà una moció per la planificació estratègica de l'esport a Malgrat. D'altra banda, també s'aprovarà una modificació puntual del POM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i també el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM. El Centre d'Educació Especial Horitzó també estarà en l'ordre del dia. En concret, es modificarà un suplement de crèdit i també un altre d'extraordinari del conveni amb l'escola. Finalment, també es presentarà una moció de Malgrat Ens Mou en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. Cal assenyalar que els pagesos han vingut avui aquí per en aquesta defensa d'aquesta moció que avui s'aprovarà aquí en aquest ple municipal en relació al Pla de Grau i al Pla de Motes. Han penjat uns cartells al fons de la sala plenària i bé, en principi estan tots els grups, els grups polítics i també tots els representants, els regidors, i en breus començarà aquest ple municipal d'aquest 21 de maig, aquest dijous, amb l'inici amb l'alcaldessa Sònia Vinyoles. En breus moments començarà.

0: Bé, dona inici a aquest ple amb les paraules de la alcaldessa Sònia Vinyoles.
1: I iniciem amb el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Algun company té alguna precisió a fer? No? Doncs era aprovada per unanimitat. Passem al punt 2, que és aprovar l'elecció del càrrec de jutge o jutgessa de pau titular o jutge o jutgessa de pau suplent. La necessitat d'elegir el càrrec de jutge o jutgessa de pau titular o jutge i jutgessa de pau suplent és atesa a les actuals vacants. La resolució d'alcaldia 3.564 del 14/11/2025, per la qual s'incoava l'oportú expedient per fer les referides eleccions. S'ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el deganat del jutjat d'Arenys i el jutjat de Pau de Malgrat de Mar. S'ha publicat en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, el tauler d'edictes del jutjat de Pau de Malgrat de Mar, el deganat d'Arenys de Mar i el butlletí oficial de la província de Barcelona amb data 3/3/2026 i els possibles interessats que poguessin formalitzar la seva candidatura. Vist el certificat del secretari, presentat amb temps i forma, s'acorda primer escollir el senyor Josep Regí Ferrer com a jutge de pau titular de Malgrat de Mar, atès que és el candidat idoni per ocupar aquest càrrec. En segon lloc, escollir a la senyora Roser Roquer Soler com a jutgessa de pau suplent de Malgrat de Mar, atès que la candidata és la candidata idònia per ocupar aquest càrrec. Tercer, notificar el present acord al jutjat de pau de Malgrat de Mar i als candidats referits. I en quart lloc, notificar els presents acords a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a efectes de que el nomenament corresponents i les preses de possessions de llurs càrrecs. Algun dubte? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Ara passem al punt 3, que és nomenar els membres del Consell Agrari Municipal de Malgrat de Mar. Faig un breu resum. El que portem avui a aprovació és el nomenament dels membres del Consell Agrari Municipal de Malgrat de Mar, un òrgan de participació i consulta que neix amb la voluntat de reforçar el vincle entre l'Ajuntament i el sector agrari del nostre municipi. Malgrat de Mar té una llarga tradició agrícola i és un espai agrari que forma part de la identitat, l'economia i el paisatge del municipi. Per aquest motiu, és important disposar d'un espai estable de diàleg, treball i col·laboració amb la pagesia i amb els agents vinculats al sector. El Consell Agrari Municipal és precisament aquesta eina. Es tracta d'un òrgan consultiu, assessor i participatiu que permetrà debatre, analitzar i formular propostes sobre aquelles qüestions que afectin directament el món agrari local. Entre les seves funcions principals hi ha la conservació de camins i vies rurals, la protecció dels sòls agrícoles i del medi ambient, la millora de la infraestructura agrària, l'anàlisi de normatives i projectes que afectin el sector, així com la promoció i el desenvolupament de l'activitat agrària local. També serà un espai important per coordinar-se amb l'espai agrari de la Baixa Tordera i per treballar conjuntament en aquelles polítiques supramunicipals que tinguin incidència sobre el nostre territori. El valor principal d'aquest Consell és la seva composició plural i transversal. Hi participen representants polítics, tècnics municipals, la cooperativa agrícola, el sector educatiu vinculat a la producció agroecològica, així com amb persones amb experiència i coneixement en el món agrari local. Aquesta diversitat garanteix que les decisions proposades i debats s'incorporin diferents punts de vista i permetin abordar els reptes del sector amb la mirada àmplia i compartida. Cal recordar també que el Consell Agrari no substitueix les organitzacions professionals ni assumeix funcions sindicals i reivindicatives. La seva funció és complementar l'acció municipal, que analitzar la participació i contribuir a la millora de les polítiques públiques relacionades amb el món agrari. Per tot això, el nomenament dels membres que avui es proposa és el pas necessari per posar en funcionament aquest òrgan de participació i continuar avançant en la protecció, promoció i futur del sector agrari de Malgrat de Mar. Per això duem avui, en primer lloc, nomenar aquests membres. per part de presidència ostentarà l'alcaldia, els regidors amb àmbits d'influència en el Consell serà la pagesia, la senyora Carme Ponsa, en medi ambient serà el senyor Jordi Lluís Ferrer, en urbanisme serà el senyor Jofre Serret, en seguretat ciutadana serà l'alcaldia, en promoció econòmica la senyora Carme Cernizzaro, i els tècnics municipals que treballaran directament en l'àmbit de la pagesia amb veu però sense vot seran per part de la pagesia el senyor Antoni Riera i per part de medi ambient la senyora Laia Gómez. En representació dels grups polítics municipals, pel PSC serà la senyora Margarita Mora Privat, per Junts per Malgrat serà la senyora Mireia Castellà Climent, Esquerra Republicana serà el senyor Joaquim Albert i Roig, pel grup municipal de Malgrat ens mou serà el senyor Josep Aymeric i Casa Joana, per banda del PP serà la senyora Anna Vega i per la banda de la CUP serà el senyor Enric Zaldo. Per la part de la cooperativa agrícola del municipi, el seu president, que és el senyor Joan Font Vila, el nombre de la gerència serà el senyor Xavier Castells Pérez, l'Institut Ramon Turró, amb el cicle formatiu de grau mitjà i de producció agroecològica, serà el senyor Xavier Fontanet Roig, persones del sector agrari destinades per alcaldia, al final és el que vam dir, no? Que en comptes de fer-ho a dit, s'ha volgut consensuar amb el sector, i seran, per una banda, el senyor Ferron Massaguer, el senyor Joan Onnau Benell, el senyor Gerard Font Pinilla, el senyor Ramon Font Catà i el senyor David Ribas Serrano. Dono pas a la regidora de pagesia perquè acabi de complementar.
2: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bueno, primer de tot, dic que avui, si queda aprovat, doncs fem un pas important en aquesta... amb el nomenament dels membres del Consell Agrari. El Consell Agrari es planteja, tal com ha dit l'alcaldessa, com una estructura clau per dotar el municipi d'un espai formal de diàleg, consulta i proposta en matèria agrària. Aquest òrgan pot esdevenir un vehicle efectiu efectiu per impulsar polítiques públiques en favor del sector, alhora que enforteix el teixit social i productiu local. La necessitat d'aquest Consell es fonamenta també en la manca d'espais de participació agrària específica dins l'organització municipal actual. Un Consell Agrari permetrà vehicular amb més eficàcia les inquietuds de les explotacions locals, generar complicitats amb altres agents del territori i establir vincles amb la resta de municipis de l'espai agrari de la Baixa Tordera. Aquest Consell haurà d'impulsar, entre d'altres, mesures per promoure el consum de proximitat, facilitar el relleu generacional, fomentar pràctiques agroecològiques i sostenibles i millorar la visibilització de la feina agrària com a element clau per a l'equilibri territorial alimentari. Gràcies.
1: Gràcies. Senyor Roig, té la paraula. Senyor Albert.
3: És cognom, també Roig. Gràcies, senyora alcaldessa, i bon vespre a tothom que ens escolta des de casa i també els que han vingut avui aquí a la sala de plens. Celebrem doncs que per fi posem fil a l'agulla i fem un pas important en aquest Consell Agrari, en el nomenament dels membres d'aquest Consell, però no podem deixar de dir un fet, que el fet és que des de que vam aprovar la posta en marxa d'aquest Consell Agrari fins al dia que celebrem el nomenament dels membres ha passat un any. Com bé han apuntat vostès, el Consell Agrari ha de ser una eina d'escolta activa, una eina per copsar aquelles inquietuds que té el sector agrari i des de les institucions posar-hi remei i buscar solucions i buscar també postures conjuntes davant de certs temes. Tot aquest any que no hem tingut aquest Consell en marxa perquè no es havien nomenat i que nosaltres hem reclamat en molts de plens i hem criticat perquè percebíem una falta de voluntat o de ganes per tirar endavant aquest Consell Agrari, ens fa portar que potser hem perdut un any, i durant aquest any han passat moltes coses, sobretot els últims mesos a nivell agrari. Hauria estat una magnífica eina ja per copsar realment la visió que tenia tota la pagesia vers el pla de motes de l'ACA i potser per estalviar-nos més d'un disgust que ens hem endut aquestes setmanes i, sobretot, molt important, per teixir des d'inici, no a toro passat, com es sol dir, però des d'inici sí, hi ha una postura conjunta d'Ajuntament i sector agrari de cara a l'ACA a l'hora d'afrontar els projectes que ja s'hi volen desenvolupar. Dit això, deixar molt clar, però, que seria un error pensar que aquest pas és un pas molt important perquè és el definitiu. Això seria un error. Ara venen més passos que són igual d'importants o més, que és el posar-lo en funcionament, tenir una regularitat a l'hora de fer les trobades, fer unes trobades proactives, generar comissions de treball dins del Consell, etcètera, etcètera. Fer-lo funcionar, vaja. Doncs que ens hem de posar les piles i ens hem de posar a treballar. Jo sempre poso dos consells d'aquí de Malgrat que, com a exemple, perquè realment hi ha consells que funcionen, que és el Consell de Cultura i el Consell de Solidaritat, tenen una regularitat de trobades, hi han sortit moltes comissions de treball que han dinamitzat el municipi i en aquests espais es debat, a vegades no ens posem d'acord, però sí que són espais que serveixen per això, per fer una miqueta més viva la cultura i perquè la solidaritat també sigui més profitosa aquí a Malgrat. Per altra banda, també tenim consells que no funcionen, com és el de promoció econòmica, que des de la seva posta en marxa no s'ha reunit mai i són consells igualment importants. Però en aquell cas potser es va fer per cobrir expedient. Nosaltres demanem que aquest consell no sigui per cobrir un expedient, sinó que sigui realment una eina de treball amb la pagesia. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Enric, no? Doncs contestes?
2: Gràcies, senyor Albert, per les seves aportacions. Sí que és cert que vostè ho ha dit en reiterades ocasions. Nosaltres hi hem posat fil a l'agulla, ho hem estat treballant i, per tant, doncs, ha posat en marxa aquest Consell Agrari, el nomenament dels membres, que per fi avui doncs, és possible. I no li capiga cap dubte que posem fil a l'agulla i treballarem de valent juntament amb el sector, que avui està aquí també representat, i amb vostès mateixos per tirar endavant aquest Consell Agrari i treballar conjuntament, mà a mà, uns amb els altres, per poder, doncs, tal i com he dit amb la meva intervenció, poder impulsar, entre d'altres, doncs, mesures per promoure el consum de proximitat, facilitar el relleu generacional i fomentar totes aquestes bones pràctiques que tenim en el nostre pla de grau. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Ponsa. Si no hi ha res més, passem a votació. Vots a favor? D'acord. Queda aprovada per unanimitat. Anem al punt 4, que és aprovar inicialment la modificació puntual del POM per la regulació de l'ús turístic. Senyor Serret, té la paraula.
4: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. A aquells que ens acompanyeu al plenari des d'aquí i també aquells que ens seguiu des dels diferents mitjans. Com ha esmentat l'alcaldia, avui portem a aprovació una modificació puntual del planejament urbanístic, és a dir, aquelles normes que regulen urbanísticament el nostre municipi. En aquest cas, la modificació és per regular els habitatges d'ús turístic. Per posar en antecedents, l'Ajuntament de Malgrat, el 15 de maig del 25, ara fa un any, al plenari vam acordar iniciar els treballs de redacció d'una modificació, que és la que avui portem a aprovació, i això també doncs, portava l'obligació de fer una suspensió d'un any de l'atorgament de noves llicències, en el que doncs, acabaria aquest mateix mes si avui doncs, no portéssim a aprovació aquesta modificació. Segons també aquest acord, que també es va publicar doncs, el 26 de maig, hi havia aquesta suspensió i, com no podia ser d'una altra manera, el 28 d'abril del 26, l'arquitecte municipal ens va fer entrega de la redacció d'aquesta modificació puntual que des dels serveis territorials d'aquest Ajuntament s'ha doncs, redactat i treballat. Aquí aprofito també doncs, per agrair aquesta tasca. Avui portem a aprovació aquesta modificació en el que hi ha les consideracions jurídiques i, per tant, el seu informe pertinent de la CAP de la Unitat Administrativa de Territori, en el que doncs, aniré fent esment d'allò més significatiu d'aquesta modificació, però que, evidentment, si tenen algun dubte més, doncs, em poden consultar al final de tot, perquè les modificacions són complexes i segur que en la part expositiva em deixaré alguna cosa que per vostès serà important i que potser jo m'hauré saltat. Aquesta modificació, com deia, té per objecte regular l'ús d'habitatges d'ús turístic en el nostre, en l'àmbit del nostre municipi, i l'interès públic no pot ser un altre que justificar aquesta modificació de planejament en regular la compatibilitat d'aquests habitatges amb els habitatges, amb la resta d'habitatges del municipi. També regular les diferents zones urbanístiques de Malgrat, així com les condicions per l'obtenció de les llicències urbanístiques per destinar per la destinació dels habitatges en ús turístic en compliment del que també preveu la pròpia norma general de la Generalitat de Catalunya, en el que precisament hi ha un decret, el decret llei 2023, que va modificar les mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic. La conveniència en aquesta regulació del creixement de mercat de l'habitatge d'ús turístic es justifica per la incidència que també té en la dimensió del mercat del lloguer de l'habitatge habitual. I les modificacions d'aquest planejament respon a l'objectiu de poder regular i crear un equilibri entre la necessitat de l'habitatge habitual amb una realitat, que és que hi ha aquesta activitat econòmica dels habitatges d'ús turístic en el nostre municipi. La proposta es concreta en la modificació concretament, i en aquí doncs més, diguem, sent més claus, no?, i d'una manera més jurídica, els articles 264 i 282 de les normes urbanístiques del municipi i l'article 264.1, en el que s'introdueix l'ús específic, que fins ara no teníem, d'ús turístic dins del repertori d'usos referent als habitatges possibles que tenia el nostre poble. A l'apartat segon es defineix aquest ús i les condicions específiques que han de complir aquests habitatges perquè sigui possible donar llicències urbanístiques corresponents en el marc legal que ja he esmentat. També s'estableix que el nombre màxim de llicències que es podran otorgar, fins ara no hi havia un nombre màxim, és el dels 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. I a l'article 282, en el que s'ha introduït el grau de permissibilitat de l'ús d'habitatge d'ús turístic en cadascuna de les zones i subzones urbanístiques. Com ja també he esmentat, l'àmbit d'aquesta modificació abasta el terme municipal, en el que tenim jurisprudència, que és Malgrat de Mar, i la documentació que s'incorpora en aquesta modificació és tota aquella que preveu

0: Consta del document urbanístic que inclou la memòria justificativa, la normativa, l'agenda i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar i també la documentació gràfica pertinent. En aquest cas, com no té un impacte en el que seria la zona de xarxa Natura 2000, doncs no és necessari aquest informe d'impacte d'avaluació ambiental, però sí que és obligatori i prescriptiu fer la petició dels informes als organismes afectats, que en aquest cas doncs, serà la Direcció General de Turisme, la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social i la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aprofito també per recordar que ens trobem en el punt d'aprovació inicial. Això vol dir que hi haurà aprovació inicial, aprovació provisional i l'aprovació definitiva, que qui té la competència de l'aprovació definitiva és la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, que serà qui acabi determinant si aquesta modificació està complint totes aquestes prescripcions que he esmentat. L'aprovació inicial també, aprofito per explicar, perquè és un dels acords que després llegiré, comportarà la suspensió automàtica de llicències d'habitatge d'ús turístic durant un any més o fins que acabi aquesta modificació de planejament, atès que el que es pretén precisament és assolir l'objectiu de la regulació d'aquests habitatges de tipologia en el cas del nostre municipi. I per tot això, els acords que avui portem a aprovació doncs és l'aprovació inicial de la modificació puntual del POM per la regulació dels habitatges d'ús turístic. Segon, sotmetre informació pública durant un termini d'un mes aquesta modificació. I tercer, suspendre l'atorgament de llicències d'habitatge d'ús turístic en tot el terme de Malgrat de Mar, amb el termini de suspensió, que serà prèviament d'un any, a comptar des de la publicació d'aquest acord, en el cas de que s'aprovi. Recordo també que les modificacions de planejament necessiten la majoria absoluta d'aquest plenari i que l'edicte estarà publicat en la seu electrònica municipal. Punt quart, sol·licitar, com ja he esmentat, els informes sobre aquesta modificació a la Direcció General de Turisme, a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social i a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I cinquè, que també crec que és important, promoure la màxima difusió d'aquest document a través dels mitjans de comunicació i tots aquells que estiguin a l'abast perquè tothom pugui estar assabentat del que avui inicialment portem a aprovació i que tindrà un llarg recorregut en el que tothom pot fer-hi esmenes, incorporacions que haurien de ser tractades també en aquest plenari. En resum, crec que calia fer l'explicació tècnica, però en resum, el que estem portant avui a aprovació, perquè tothom ens entengui, és una modificació de les normes urbanístiques del municipi que ens permetran, fins ara no ho teníem, regular els habitatges d'ús turístic. En el cas de la proposta que estem fent al govern, doncs tampoc hem volgut ser més restrictius que la pròpia norma de la Generalitat. Com he esmentat, hi ha un decret del 2023 que diu que els habitatges d'ús turístic en municipis tensionats o molt tensionats es poden permetre fins al màxim en municipis tensionats doncs, 10 habitatges per cada 100 habitants i els molt tensionats 5 habitatges per cada 100 habitants. I per tant, malgrat si volguéssim regular més habitatges, no podríem que aquests 5, malgrat que la llei sí que ens permetria modificar el planejament, també les coses cal explicar-les, podríem regular-ne menys o podríem permetre més de 10 habitatges per cada 100 habitants, malgrat que després la llei no ens ho permetria i, per tant, ens hauríem de sotmetre al que diu la pròpia norma. Per tant, no regularem o no serem més restrictius que la norma. Per fer això també cal que hi hagi tota una estructura tècnica que el consistori doncs, actualment amb els recursos que té doncs, no els té. I creiem també doncs, que amb el nombre d'habitatges que hi ha actualment, amb llicència d'ús turístic, els hi recordo com a dada que actualment estem a 385 habitatges d'ús turístic i per tant no arribem o arribem als dos habitatges per cada 100 habitants, per tant la demanda fins ara tampoc ha sigut creixent, dubtem que arribem a aquests 5, però sí que hi ha aquesta permissivitat. En tot cas, estic a disposició dels dubtes que els hi puguin sorgir o que vulguin comentar aquí al plenari i agrair també doncs, a aquells que facin el seu vot favorable en aquest punt el suport.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Albert, té la paraula.
2: Gràcies de nou. Primerament, donar les gràcies, com sempre, darrere d'aquestes modificacions hi ha una tasca tècnica que en aquest

0: cas molt laboriosa i extensa, per tant donar les gràcies als serveis tècnics també de l'Ajuntament per fer tota aquesta feina. I bé, com ha comentat el senyor Serret, avui portem aquesta modificació que nosaltres creiem que és d'important transcendència per al futur de Malgrat, més que res perquè marca sobre el plànol quants habitatges podrem arribar a permetre d'ús turístic al municipi. I el primer que volem també posar en valor és que avui estem debatent aquesta regulació precisament per l'impuls d'Esquerra Republicana als anys que va estar al govern, tirant endavant el decret llei 3/2023. Un marc legal que dona eines als ajuntaments per poder regular aquest àmbit de l'allotjament turístic als municipis. Es demostra en aquesta diagnosi que l'aparició i el descontrol d'habitatges en els diferents municipis d'ús turístic doncs té efectes directes i a vegades devastadors sobre la dimensió del mercat de lloguer permanent o habitual, per tant aquelles cases que s'utilitzen per viure i habitualment. Nosaltres, ho he dit ara, sempre hem estat a favor de regular aquest àmbit, ho hem defensat, hem votat en plens anteriors a favor i per coherència així ho seguirem fent, però per valorar la proposta concreta que ve Malgrat, per aterrar aquesta llei a Malgrat, creiem que hi ha dos aspectes claus que s'han d'explicar molt bé. En primer lloc, partim de la base que Malgrat, tots ho sabem, té una planta hotelera històrica molt potent, consolidada i altament professionalitzada, concretament amb una capacitat per albergar fins a 6.000 places de turístiques. Alhora compta amb 4.300 places també d'ofertes de càmpings, entre d'altres ofertes. Per tant, el nostre municipi ja compleix i de sobres la seva funció turística i genera riquesa de forma regulada. Això per una banda. En segon lloc, aquesta realitat li hem d'afegir, aquesta realitat que tenim moltes places dedicades al servei turístic, l'hem d'afegir al context l'emergència habitacional que patim. El propi document tècnic que s'ha presentat per regular aquests habitatges turístics deixa molt clar que Malgrat de Mar té problemes estructurals d'accés a l'habitatge i el reconeix oficialment com un mercat residencial tensionat. Per tant, senyors del govern, aquesta modificació del POM no l'hem de tractar com un tràmit burocràtic corrent, creiem, o un simple cross administrativa, sinó que ha de ser una resposta contundent a una emergència social. I aquí és on nosaltres topem amb la seva proposta, perquè no percebem que s'hagi utilitzat aquesta eina urbanística al 100% per revertir realment una crisi habitacional. La seva modificació proposa, com havia apuntat el senyor Serret, 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, que és el llindar que te fan màxim en municipis d'alerta com és el nostre municipi. Per tant, ens estem limitant a un mínim administratiu, creiem, que ens portaria, de fet, sobre plànol, ens porta a un màxim potencial de 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Són moltíssims habitatges. Per tant, això no creiem que sigui fer una política d'habitatge valenta, sinó que és simplement complir un tràmit de mínims. També des d'Esquerra som perfectament conscients que ja existeix un recorregut anterior a aquesta regulació i entenem i respectem que qui hagi volgut prioritzar el seu habitatge per posar-lo en ús turístic no ho compartim, però potser té el dret de seguir-ho fent fins ara. Per tant, no ens tanquem en banda a eliminar tots els habitatges d'ús turístic a Malgrat. Però sí que va bé aquesta regulació perquè així també la incertesa jurídica que pot tenir aquesta gent i veïns del poble que ja operen d'aquesta manera doncs els hi pugui desaparèixer. És precisament per aquest motiu que acabo de dir ara que nosaltres emplacem el govern a repensar aquesta dada de 5 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones i la rebaixem als 2 habitatges d'ús turístic per cada 100 persones que són, si fa o no fa, els números que ara estem controlant a dia d'avui al municipi de Malgrat, que són aquests 385 habitatges que comentava el senyor Serret. L'objectiu d'aquesta modificació del POM creiem que no ha de ser regular, però per blindar i congelar la xifra actual davant d'una tendència que sí que és creixent, potser menys aquests dos últims anys anteriors, però sí que és una tendència creixent els últims anys al municipi de cada cop hi ha més habitatge d'ús turístic. Per tant, no és una proposta per rebre una resposta que obri les portes a multiplicar per 3 aquest tipus d'habitatge malgrat. La diagnosi d'aquest document és clara i tossuda. Estem en una zona residencial tensionada i actualment ja disposem d'aquests habitatges, 385, i si amb aquestes dades actuals les nostres famílies i el jovent també pateix per trobar un lloguer, ens preguntem si algú de l'equip de govern, ens ho poden respondre si volen, de veritat creu que ens podem permetre el luxe d'algun dia tenir 1.000 habitatges amb la situació que estem ara, 1.000 habitatges d'ús turístic a Malgrat. Per tant, tenim una oportunitat d'or per dir prou i per donar un missatge molt clar a la ciutadania, que Malgrat no fem negoci amb el dret al sostre i fem servir aquesta modificació urbanística per fer política transformadora i protectora. I el document ens obre també els ulls amb una altra qüestió que ja que la cita el document m'agradaria tornar-la a posar sobre la taula, i és la quantitat d'habitatges buits o amb consum elèctric residual que tenim al municipi, que són 1.200, i bueno, altre cop, un cop més, els hi retraiem que no hagin acabat de tirar endavant polítiques que hem proposat aquí i hem votat en aquest plenari i han sortit amb vots favorables per combatre aquests habitatges buits, com és, per exemple, el gravar aquells grans tenidors que tenen habitatges tancats al municipi, doncs amb un IBI molt superior al que paguen la resta d'habitants de Malgrat. Són polítiques que sí que potser farien replantejar-se a les persones si els surt a compte o no tenir el pis buit i tancat. I per acabar, formulem un prec, que és, ara estem regulant el plànol de quants habitatges poden arribar a entrar a Malgrat d'ús turístic, però ara haurem de redactar una ordenança que ficarà les normes. Qui podrà tenir accés, qui no, en aquests habitatges d'ús turístic. També quants habitatges volem i quants no per cada any. Per tant, nosaltres els fem el prec de poder ser partíceps de la redacció d'aquesta ordenança, perquè volem donar la nostra opinió sobre tots aquests aspectes que ens preocupen. Qui tindrà, per exemple, prioritat, particulars del municipi, grans tenidors, etc. etc. Per tot l'exposat, el nostre vot avui serà abstenció, i votem una abstenció creient fermament en l'eina que el govern de la Generalitat va posar a les nostres mans, però no estem d'acord que la seva proposta, amb la seva proposta concreta de planejament urbanístic, que aquesta proposta deixi la porta oberta a noves llicències. Estem davant d'una situació excepcional d'emergència habitacional determinada per unes dades exposades molt contundents i que la ciutadania coneix perfectament. Qualsevol solució que no vagi en la direcció de congelar i millorar la situació existent a dia d'avui és anar en la direcció equivocada, creiem, i el que és pitjor, no voler tampoc assumir realment el problema que tenim davant dels ulls. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor Serret, té la paraula. Sí, Enric? Doncs senyor Zaldo té la paraula.
2: Sí, jo crec que sí, podrà donar una sola resposta a tot. Intentaré no repetir-me. Bona tarda a tothom, ho he dit. En primer lloc, subratllar aquesta consideració que ha fet el regidor a la seva intervenció, que es faci per mitjans propis de l'Ajuntament tota la difusió possible del període d'al·legacions, que no sempre es fa, no només d'aquest tipus de modificacions, sinó d'altres qüestions en les quals la gent pot participar. Si la gent no sap que pot participar, doncs no ho fa. Per tant, trobem important. En segon lloc, considerem positiu que finalment es faci aquest pas per regular l'habitatge d'ús turístic i que reconegui específicament la incidència que tenen sobre el mercat de l'habitatge residencial. Compartim el diagnòstic del document de modificació, que cal intervenir per evitar l'expansió d'aquest tipus d'habitatges i que no pressionin encara més el mercat de lloguer i dificultin, per tant, encara més l'accés a l'habitatge residencial. Llavors, ja entrant en matèria concreta, dues qüestions només. La modificació planteja que allà on actualment el POUM permet l'ús residencial es permet també l'ús turístic. Això d'entrada, nosaltres, doncs, ens representava una certa alarma perquè creiem que podia ser positiu delimitar certes zones on sí que es pogués fer habitatge turístic i certes en les que no. Sí que és cert que amb la normativa actual, que s'ha anat actualitzant i anat fent passetes endavant en aquest sentit, actualment perquè hi hagi habitatges d'ús turístic dins de comunitats de veïns, dins de blocs de pisos, els estatuts d'aquesta comunitat ho han de permetre explícitament. No n'hi ha prou amb no dir res o amb prohibir-ho, sinó que ho han de permetre explícitament. Per tant, això ja redueix una mica el risc, doncs, que hi hagi aquest tipus d'habitatges creant conflicte en edificis residencials. Llavors, en aquest sentit, el que demanem és que des del govern, des de la regidoria que pertoqui, possiblement barris, s'informi, o urbanisme, s'informi a les comunitats de veïns, doncs, que tenen aquest dret i que, doncs, si ho consideren, modifiquin o no els seus estatuts per tal de, nosaltres considerem, no utilitzar nous habitatges d'ús turístics en els seus edificis. La segona qüestió, respecte a aquesta, aquest topall de 5 habitatges, avui Malgrat de Mar, insisteixo, subratllo, té concedides 385 llicències d'habitatge d'ús turístic. Aquestes són les legals. Les il·legals, no sabem quantes n'hi ha. Això, com ha dit el regidor, equival a 2 habitatges d'ús turístics per cada 100 habitants. En un municipi en què, com ja ha dit el portaveu d'Esquerra, tenim més de 11.000 places turístiques entre hotels, càmpings i apartaments. Aquest decret de la Generalitat, que permet fins a 10, en el cas de Malgrat, pels motius que també ha explicat el regidor, es marca en 5, nosaltres ens agradaria, voldríem que encara fos més restrictiu, perquè marge en tenim, i nosaltres consideraríem que podríem limitar-ho a 3 o fins i tot a 2, que és el que ja tenim a dia d'avui. Malauradament, i avançant el que segurament el regidor explicarà a continuació, fer-ho d'aquesta manera, posar aquest topall més baix, requeriria una estructura tècnica més elevada, perquè dificulta la gestió de les llicències i el control, els procediments, etc. I a dia d'avui es considera que no tenim doncs, aquestes possibilitats, però nosaltres no volem resignar-nos a acceptar que l'estructura organitzativa actual de l'Ajuntament no permeti prioritzar molt més clarament la funció residencial dels habitatges per sobre de la seva explotació turística i, per tant, tot i que entenem la justificació, no la podem compartir i, per tant, el nostre vot també serà d'abstenció, a l'espera també doncs, dels següents documents que s'han d'anar generant en els propers mesos o anys relatius a aquesta gestió de l'habitatge d'ús turístic, com és l'ordenança i com és tot el que correspongui. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Senyor Serret, a la paraula.
3: Gràcies, alcaldessa. Bé, per anar responent a algunes de les intervencions que han anat fent, sí que en algunes les podem compartir, altres doncs no. Evidentment que tots estem en què cal regular l'ús d'habitatge d'ús turístic perquè la realitat del municipi és la que és i, per tant, negar-ho, estaríem negant una realitat i, per tant, no pertocaria. Crec que la diagnosi, també n'han fet esment vostès, és molt clara. S'ha fet una bona diagnosi de la situació del municipi. Tots sabem que hi ha una problemàtica de l'habitatge general. Òbviament, no només és de Malgrat, però a Malgrat de Mar tenim una problemàtica en la que aquí no estic d'acord amb vostè, senyor Albert, en què no s'estiguin prenent mesures. Estem prenent mesures per intentar revertir aquesta situació que, com durant molts anys en matèria d'habitatge, doncs s'han fet poques accions. Totes aquelles que es van fent des de la regidoria d'habitatge, encara que siguin petites, i dic d'habitatge també com a regidor d'habitatge, doncs fan que anem millorant, però a un ritme que no és el suficientment ràpid per la necessitat i problemàtica que ens trobem. Dit això, avui el que portem a aprovació és un document general, un document marc que regularà la norma urbanística pels propers anys. Un document que, com hem comentat tots, és prou complex i que el seu tràmit d'aprovació arribarà segurament a un any o un any llarg, perquè no és un procés ràpid. I, per tant, la proposta que avui fem al govern, però que també és una proposta tècnica, regular els habitatges d'ús turístic amb una forma més restrictiva en un document com aquest, el que està fent és encotillar aquest ús en els propers 10-15 anys. I per tant, i vostè mateix n'ha fet esment, un cop aprovat aquesta modificació haurem d'aprovar l'ordenança que reguli com donem les llicències. I aquesta ordenança pot ser més restrictiva que el propi planejament urbanístic. I per tant, home, no caiguem en l'error que s'ha comès altres vegades de voler ser més restrictius que la norma en un àmbit urbanístic com aquest, en el que si d'aquí 15 anys la situació ha canviat, podem permetre que hi hagin 5 habitatges, perquè una ordenança és fàcil de modificar i aprovar pel plenari. Una modificació de planejament comporta tot un seguit de procediments i d'accions que farà que el municipi, en matèria d'habitatges d'ús turístic, quedi encallat durant un temps. I, per tant, vam dir, home, regulem el que permet la norma, no serem més restrictius que la norma general, i, en tot cas, amb aquesta diagnosi que tenim a les mans, valorem a l'hora de regular amb l'ordenança la tipologia, el nombre d'habitatges que podrem donar a partir dels anys que vinguin següents. Això, evidentment, jo avui no els hi puc dir perquè no és el que portem a aprovació. El que portem a aprovació és la modificació de planejament que regula els 5 habitatges per cada 100. Tots podem parlar de dades. Les dades són clares, aquests 1.200 habitatges buits o amb poc consum, pot ser que sigui de 15 dies l'any, i per tant, quan parlem d'habitatges buits, saben que a mi m'agrada parlar d'habitatges buits, clarament buits, no d'indicis buits, i saben que això, aquí entrem en una diferència de números bastant importants. Vostè ha dit una frase seguida que ha parlat de 1.200 habitatges buits, no apliquen mesures correctores o no graven els impostos a grans tenidors. Si jo l'estic escoltant, puc entendre que hi ha 1.200 habitatges a Malgrat de grans tenidors. I no és així. N'hi ha 77, amb la dada del 2024. Perquè, com saben, també és una dada que evoluciona constantment. I, per tant, home, de 1.200 a 77, la cosa canvia. I aplicar una norma que gravi en aquests 77 habitatges a l'IBI per als grans tenidors, que són els que són capaços d'anar modificant la titularitat de l'habitatge perquè no l'acabem cobrant mai, doncs home, que els serveis tècnics de territori, d'habitatge i d'intervenció destinin temps i recursos, que per nosaltres és molt preuat, amb altres accions, jo li he explicat moltes vegades, no ho farem, per 77 habitatges que a sobre tindran la capacitat i l'astúcia d'anar modificant la propietat en nom d'un altre banc per no pagar l'IBI aquest preu. I no són els 1.200. Si fossin els 1.200, ja li dic que jo m'hi hauria tirat de cap, perquè els 1.200 habitatges es destinessin a habitatge social. I això ja li dic també com a regidor de serveis socials. Per tant, home, ni un extrem ni l'altre. Que segur que es poden aplicar mesures més restrictives. En aquí entraríem en la valoració que fa cada grup municipal de la intervenció a la propietat privada. Que això, cadascú tenim la nostra visió, segurament la d'Esquerra és més restrictiva que la nostra, però no entro a valorar això. Sí que entro a valorar els recursos que té l'Ajuntament en poder fer accions que siguin directes. I aquesta és una d'elles. Que la llei ens ha obligat? Sí, és un dels factors, però no ho fem només perquè la llei ens hagi obligat. Vostès saben que el nostre grup també era partidari de regular, perquè el que no pot ser és que no es reguli. Fins ara la norma permetia que qualsevol persona entrava a internet, es traia una llicència i deia el meu habitatge té ús turístic i no hi havia cap tipus de control. Home, si en aquestes 11.000 places turístiques que hi ha al municipi han de seguir un control exhaustiu per tenir la llicència als hotels i als càmpings, doncs qui la tingui en el seu habitatge també hagi de complir una norma. I això ens sembla que és important poder regular que aquell turista que vingui en aquest habitatge garantim també que està en una activitat que compleix la norma i que compleix tots els requisits d'habitatge d'ús turístic, perquè si no també estem fent un flac favor per a aquells que ho fan ben fet i que se'ls exigeix unes normes. I dit tot això, dels 385 actuals, si nosaltres aprovéssim els dos habitatges per cada 100 habitants, no garantiríem la persistència d'aquests 385. El que estaríem garantint és que es mantinguin els 385, però no els 385 actuals, les 385 llicències. I per tant, ens obliga l'Ajuntament a fer una cosa que no s'ha fet mai, que no hi ha precedent, i que veurem a partir del 2028 quin serà el primer ajuntament que ho fa, perquè tots estarem expectants a veure com ho fan els altres, a l'hora de fer un concurs per donar aquestes llicències. I per tant, donar el nombre exacte de llicències dels habitatges d'ús turístic que hi ha actualment i prou, suposaria un concurs en el que de ben segur hi haurien 1.001 al·legacions perquè hi hauran noves peticions de llicències. I per tant, s'ha de poder permetre que hi hagi un marc una mica ampli. I per acabar, a la mateixa diagnosi que hem presentat, també s'ha exposat el fet que el creixement de nombre de llicències d'habitatge d'ús turístic, com saben, la llei ens obligava a no donar-ne més, tenia una repercussió fins a l'any 2020 en el preu de lloguer del municipi. El fet d'haver fet aquesta suspensió no ha fet que el lloguer d'habitatge en el municipi, l'import del preu de lloguer, hagi disminuït, sinó al contrari, que ha pujat en els darrers anys. I per tant, suspendre i congelar, com proposen, més llicències d'ús turístic no és extrapolable a que hi hagi un millor preu de lloguer. Que s'han d'aplicar altres mesures, sí. i que tant de bo el govern de la Generalitat, a banda d'aprovar aquest decret, hagués aprovat altres mesures reguladores en tot l'àmbit català també. I això haig de ser crític, perquè actualment a Malgrat tenim noves promocions d'habitatge a Malgrat que s'anuncien lloguers temporals de més de 1.200 euros mensuals de setembre a juny i de 2.500 euros mensuals de juny a setembre. I es lloguen, perquè a més apareix i és públic. O sigui, això que li estic dient, si vostè entra i fa recerca per qualsevol web del municipi, que parli del municipi d'aquestes noves promocions, ho veurà. Per tant, és evident que aquesta regulació dels habitatges d'ús turístic no regularà el preu del lloguer en el municipi. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Albert.
2: Gràcies de nou. Li dono la raó amb l'últim que acaba d'apuntar completament. Jo no he dit per un cantó que tots els 1.200 habitatges buits o amb indicis d'estar buits, uns amb més grau i altres amb menys, amb els que tenen més grau són uns 700 i alguna cosa, si no vaig errat, siguin de Gràcies, això no ho he dit. Vostè en tot cas ha apuntat la dada i se li agraeix. Tampoc he dit que la regidoria d'habitatge no estigui fent res per incentivar l'habitatge de lloguer assequible en el municipi. Simplement jo m'he acotat que aquesta modificació creiem que és poc valenta i no afronta, es perd una oportunitat d'utilitzar aquesta eina també per incidir en aquest aspecte. I vostè mateix també creu o té els indicis de que potser hi ha molta demanda un cop es posi això en fons, ja tinguem l'ordenança i puguem començar a donar llicències, té els indicis que hi ha molta demanda, si més no el neguit. Per tant, què millor que limitar-ho des de l'inici amb el plànol i no esperar a l'ordenança. També per una raó, i permeti'm que puguem tenir els nostres dubtes amb aspectes que seran de futur, com amb l'ordenança ja ho mirarem, ja ho modificarem, però és que en aquest plenari s'ha votat en contra o s'ha no volgut acceptar que Malgrat ja era municipi tensionat fa anys enrere i en aquest plenari no s'ha volgut acceptar aquest aspecte. Per tant, tenim tots els dubtes de com poden arribar a gestionar si realment el plànol de Malgrat permet aquests 1.000 habitatges d'ús turístic. I també recordar que tot això és revisable cada 5 anys, per tant, podem fer una radiografia ara i d'aquí 5 anys revisar-ho. I llavors tornar a revisar com estem i fer modificacions i puntualitzar en funció al creixement del municipi, que també és un factor. No sabem com creixerà el municipi i si hi haurà més o menys habitatges d'ús turístic a Malgrat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor Serret, i anem tancant el tema, sisplau.
3: Gràcies. Res, només per acabar, jo crec que ha sigut molt clar. Les modificacions de planejament no es modifiquen en un tancar i obrir d'ulls. Són documents complexos que també tenen uns recursos o tenen un cost econòmic de recurs que no té una ordenança. I, per tant, permetre que en els propers anys hi hagi un topall màxim de 1.000 habitatges en el que jo no crec que arribem, ja li asseguro. O sigui, que pot haver un creixement, sí, però el creixement que hi ha hagut en els darrers anys, en els darrers 15 anys, han sigut aquests 385. Per tant, sí, és que ni que dobléssim arribaríem als 1.000 habitatges. Vull dir, això no hi serà. En canvi, una ordenança ens permet regular cada 5 anys, si vostè vol, el nombre total de llicències que anirem otorgant, perquè a més aquestes llicències s'hauran d'anar renovant cada 5 anys amb un màxim de 10. I per tant, no hi podrà haver-hi una pròrroga màxima de 10 anys del mateix habitatge d'ús turístic, i això ho diu la norma. Per tant, crec que també és un fet important que aquests 385 habitatges màxim durant 10 anys podran ser habitatge d'ús turístic amb aquella llicència.
1: Gràcies, senyor Serret. Passem a votació. Vots a favor? En contra? Abstenció? Vale. Sembla abstenció d'Esquerra, el PP i la CUP. Passem al punt 5, que és aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal, el DUPROCIM. Bé, aquest document únic de protecció civil municipal, anomenat DUPROCIM, pretén donar resposta a riscos obligats i recomanats, tant com és el PROCICAT, l'INFOCAT, l'UNICAT, el SISMICAT, el CAMCAT, el NEUCAT, el TRANSCAT,
4: el Plasecat i el Bencat. En conclusió, s'emet un informe favorable, el que duem avui és un informe favorable al document únic de protecció civil, corregit i actualitzat. El que teníem en vigor era de l'any 2021 i el que s'ha fet és una actualització amb el suport del marc del catàleg de la Diputació de Barcelona. I bueno, qualsevol dubte que tinguin al respecte, al final hi ha una còpia que conté que és confidencial i una altra còpia que és pública, que és la que podran disposar si tinguessin qualsevol dubte. Senyor Zaldo, té la paraula.
2: Molt breument, perquè el regidor ens ha costat Déu i ajuda poder arribar a consultar el document pel pes que té, que, bé, en fi, i no volem que això passi també a la ciutadania. Sí que és veritat que la versió que es fa per la ciutadania és més simple i per tant entenem que serà més accessible, però ens agradaria saber en detall quin serà el procediment o de quina manera la ciutadania de Malgrat de Mar podrà consultar aquest document de protecció civil. Gràcies.
4: Mirarem de poder-ho penjar a la web perquè així tothom que vulgui pugui tenir accés. Alguna cosa més? No? Doncs passem a votació. Vots a favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 6, que és el reconeixement extrajudicial de crèdit d'aprovació de factures relacionades. Senyor Can Joana, té la paraula.
5: Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. Sí, comencem amb els RECs, el reconeixement extrajudicial de crèdits, que es configuren com un procediment extraordinari per a la imputació al pressupost d'obligacions derivades de compromisos de despesa. Ja fa uns quants mesos que ho estem incorporant al ple i a aquest ple del mes de maig també ho incorporem. La finalitat de l'aprovació d'aquests reconeixements extrajudicials de crèdit únicament respon a la imputació en el pressupost corrent de les obligacions derivades de despeses compromeses indegudament sense prejudici de que s'hagin d'exigir les responsabilitats corresponents per haver realitzat despeses sense consignació pressupostària o sense cobertura contractual. En aquest sentit es proposen els següents acords, que és aprovar les 4 factures de l'expedient adjunt mitjançant aquesta figura del REC, procedint a autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions d'acord amb el següent detall, segons la relació que s'adjunta per un import total de 67.870 euros i posar-ho a votació en el plenari. Gràcies.
4: Gràcies, senyor Casajoana. Alguna intervenció? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Passem al següent punt, que és el 7, que és resoldre una sol·licitud de bonificació d'impost d'obres per tractar-se d'una entitat sense ànim de lucre. Senyor Casajoana, té de nou la paraula.
5: Gràcies. Sí, seguim amb una petició de bonificació, en aquest cas de la Societat Cultural i Recreativa de la Barretina Vermella, que mitjançant el seu president, en data 11 de desembre del 2025, va presentar aquesta sol·licitud de la bonificació del 95% de la taxa en llicència d'obres menors per les obres d'escomès elèctric a la finca de la plaça Josep Anselm Clavé número 13. A tall de recordatori, aquesta ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions disposa que correspondrà una bonificació del 95% de la quota quan sigui declarat d'especial interès o utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials, culturals o històriques. I correspon a aquesta declaració al ple del municipi amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, que en aquest cas és l'esmentada entitat. Al final estem parlant d'un import molt petit. El pressupost d'execució de l'obra és d'uns 3.000 euros. Es bonifica la quota íntegra, que passa de 132 amb una bonificació de 126. Estem parlant que es demanarà un abonament de 6 euros amb 63 cèntims. Per tant, es proposa declarar les obres esmentades d'aquesta escomesa elèctrica d'especial interès i utilitat municipal per concórrer en circumstàncies socials i culturals i atorgar aquesta bonificació equivalent al 95% de l'impost de construccions a l'entitat i notificar l'acord a la persona interessada i al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. Gràcies.
4: Val. No s'ha dubte. Passem a votació. Vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. Anem a aprovar una modificació del suplement de crèdit amb el conveni Horitzó, senyora Joana de Nou.
5: Sí, procedim amb dues modificacions pressupostàries. Les dues són bastant similars en el sentit que tenen a veure amb l'Horitzó. En dos casos llegiré la proposta, els acords.
4: Disculpi'm, si vol fer les dues de cop i així sí. Anem alleugerant, sí? Doncs endavant.
5: Perfecte, farem la lectura de les dues i després el regidor de serveis de la persona pot explicar el detall que se'n deriva. En primer lloc, la primera modificació és mitjançant concessió de suplement de crèdit amb un alt en la partida del conveni de l'Horitzó per 300 euros. El seu una subvenció nominativa és imprescindible que passi pel ple i a la baixa aquests 300 euros es treuen de la partida d'ajudes a la infància. En segon lloc, la segona modificació pressupostària, aquesta que acabo de dir era la número 10 de 2026 i aquesta segona és la número 11. L'alta són de 3.000 euros i correspon al conveni d'Horitzó d'ajuda a la infància, altre cop subvenció nominativa, i la baixa es fa de la mateixa partida. Per tant, estem parlant de 3.300 euros que resten de la partida d'ajuda a la infància, 3.000 que van al conveni d'Horitzó d'ajuda a la infància i 300 que van al conveni de l'Horitzó. D'acord? Es proposa en primer lloc aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit, aquests dos, vaja, amb les altes i les baixes que acabem d'explicar, i en segon lloc, de conformitat amb el que disposa el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, publicar el present acord durant 15 dies hàbils, i en cas que no es presentin reclamacions, s'entendrà que l'expedient està definitivament aprovat. Gràcies.
4: Gràcies, senyora Casa Joana. Senyor Serret, la paraula.
3: Gràcies, alcaldessa. Bé, molt bé, però per explicar el perquè d'aquestes modificacions, com bé ha explicat el regidor d'Hisenda, les modificacions es fan entre les partides pròpies de serveis socials mateix i, per tant, no tenen un impacte en el si de l'Ajuntament, sinó que ja des de la pròpia regidoria de serveis socials vam tenir en compte que aquesta acció doncs, ens hi podríem trobar, ens hi podríem passar. Per què? Doncs perquè el que portem avui és una modificació de necessitats concretes, en aquest cas de l'escola Horitzó, escola situada actualment a Pineda de Mar, però que dona servei a l'Alt Maresme i, per tant, a Malgrat de Mar, en el que hi ha alumnes del nostre municipi. En una de les modificacions el que estem fent és incorporar les despeses, l'import de les despeses necessàries per poder ajudar a subvencionar els serveis extraescolars. Recordaré que l'escola Horitzó és escola d'alumnes amb necessitats educatives especials, la majoria amb diagnòstics severs que necessiten un acompanyament important i en el que aquests serveis extraescolars doncs, tenen un preu que no és l'habitual en escoles ordinàries i per tant aquest suport institucional doncs, sempre ha sigut l'element indispensable per poder garantir que tinguin els extraescolars. Actualment i des d'intervenció se'ns demana que es canalitzi a través de subvenció i el que no poden tenir els alumnes o no podem tenir la planificació en el moment de fer el pressupost perquè malauradament els pressupostos municipals són anuals, els cursos acadèmics agafen o abasten dos anys del que seria del pressupost institucional i per tant hem de fer una modificació. I el mateix ens passa amb l'altra modificació que és el casal d'estiu per alumnes amb necessitats educatives especials que realitza l'AFA de l'escola Horitzó en el que l'Ajuntament de Malgrat doncs, subvencionem els alumnes que van a l'Horitzó que demanen o tenen demanda d'aquest casal d'estiu que tampoc podem saber al mes de novembre quants alumnes decidiran anar en aquest casal el curs següent, malgrat que intentem fer una previsió, per això veuran que el decalatge normalment doncs, és petit, però no el podem afinar fins que no sabem el nombre exacte d'alumnes que hi van. Gràcies.
4: Doncs gràcies, no hi ha consultes. Doncs passem a votar els dos punts. Per tant, vots a favor? Doncs punt 8 i punt 9, aprovats per unanimitat. Passem al punt 10, que és dació de compte. Dació de compte del compliment de terminis que preveu la llei contra la lluita contra la morositat. Per tant, senyor Casajoana, endavant.
5: Gràcies, alcaldessa. Donem compte dels indicadors de període mig de pagament i de morositat. Com ja saben, això ho fem amb una periodicitat trimestral. En aquest cas, farem referència als indicadors del període corresponent al primer trimestre del 2026, en compliment amb allò que disposa l'ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 21.05 de 2012, que disposa que la intervenció municipal ha tramès al Ministeri d'Hisenda, a través dels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, l'informe trimestral sobre el període mitjà de pagaments del sector de les administracions públiques de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i també sobre l'informe de morositat. En aquest sentit, el primer acord que es proposa és restar assabentat de l'informe trimestral de morositat corresponent a aquest primer trimestre del 2026, en el qual el període mitjà de pagament va ser de 36 dies, el número de pagaments dins del període legal 1.269 per un import d'uns 2.070.000 euros i 67 pagaments fora del període legal de termini per un valor de 565.000 euros. En segon lloc, és també restar assabentat l'informe trimestral del període mitjà de pagaments corresponent a aquest primer trimestre del 2026, que el resum del qual és que aquest període mitjà de pagament ha estat de 26 dies. El tercer acord és comunicar aquest acord mateix a intervenció i tresoreria. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Casajoana. No hi ha cap intervenció. Doncs passem al punt 11, que és decisió de compte del pla anual de control financer de l'exercici 2026, elaborat per intervenció general de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. De nou li dono la paraula.
5: Gràcies, alcaldessa. Sí, en relació al control financer, l'article 31 del Reial Decret 424 de 2017 estableix que anualment la intervenció elaborarà un pla anual de control financer que recollirà les actuacions de control permanent i d'auditoria pública a realitzar durant l'exercici. El control permanent es classifica en aquell que és planificable i el que no és planificable, i en compliment del que requereix aquest Reial Decret, la intervenció general en data 29 d'abril d'aquest any, del 2026, va elaborar el pla anual de control financer de l'exercici 2026, que recull les actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les auditories, així com de control financer de subvencions a realitzar. Aquest pla anual de control financer s'ha de remetre a ple a efectes informatius. I, per tant, l'acord és donar-se per assabentat del pla anual de control financer a l'exercici 2026, ajuntat com a annex a aquesta proposta. Un segon. Ah, sí, perdó. Sí, és que anem encadenant-lo. Sí, i aquest ja estem.
1: Gràcies, senyor Casajoana. No? Passem al punt 12, que és decisió de compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment i obligacions de subministrament d'informació previstos a la llei orgànica i estabilitat pressupostària. Senyor Casajoana, de nou, té la paraula.
5: Gràcies, alcaldessa. Sí, aquest era l'últim que encadenem. Com deia l'alcaldessa, en aquest cas fem decisió de compte del seguiment del primer trimestre, les obligacions trimestrals, del subministrament d'informació, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquest sentit, es proposen els següents acords, que és restar assabentat de l'informe que s'acompanya com a annex i que tots els regidors han tingut accés per revisar, que s'ha emès per la interventora sobre el compliment d'aquestes obligacions del subministrament d'informació referent al seguiment pressupostari del primer trimestre d'aquest exercici 2026. I el segon acord que es proposa és facultar l'alcaldessa per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i l'efectivitat de l'acord número 1. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Casajoana. Gràcies. Passem a... Sí, no? Que sí? Vale. Passem al punt 13, que és la moció dels grups municipals del PSC, Junts per Malgrat, Malgrat ens mou, Esquerra Republicana, PP i la CUP, per mantenir la promoció i desenvolupament de tot l'espai agrari del Pla de Grau en relació al Pla de Motes. La Tordera és un riu que ha de ser considerat i tractat des del seu naixement fins a la seva desembocadura. La Tordera és un sistema fluvial viu i complex que articula el territori del seu naixement al massís del Montseny fins a la seva desembocadura entre Malgrat i Blanes. El Pla de Grau és un espai agrari de primer nivell, essencial per a l'economia local i per a la configuració del paisatge. Les intervencions al riu Tordera no poden ser analitzades ni executades de manera aïllada amb un únic tram. En conseqüència, la desembocadura no pot ser tractada de forma separada i independent de la resta del riu. El funcionament del riu respon a una dinàmica global que abasta tota la seva conca, des del seu naixement fins al mar. Per això, qualsevol actuació ha de tenir coherència amb una visió integral del sistema fluvial i requereix de la coordinació efectiva d'entre totes les administracions i agents implicats en la seva gestió.
4: En aquest context, l'Ajuntament de Malgrat de Mar vol afrontar aquesta problemàtica complexa sense defugir-la, amb la voluntat de contribuir a la definició d'un posicionament que permeti abordar els reptes existents. Antecedents. El 13 de març de 2025, el ple municipal de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar amb 13 vots a favor, PSC, Junts per Malgrat, Esquerra Republicana i CUP, i 4 vots en contra, Malgrat ens mou i PP, la moció dels grups municipals de la CUP, del PSC i d'Esquerra, que transcriu literalment. Primer, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar manifesti públicament el seu posicionament favorable en la implementació de l'alternativa 3 plantejada per l'ACA en el Pla de Gestió de Motes com l'única opció efectiva per a la renaturalització i la protecció efectiva dels valors naturals de la desembocadura del delta de la Tordera i així com la reducció de la vulnerabilitat davant del risc d'inundació. Segon, que el govern municipal de Malgrat de Mar descarti i rebutgi totes aquelles polítiques d'actuació que comportin solucions dures i agressives en tot el litoral, com ara la construcció d'escolleres i la regeneració artificial de platges. Tercer, que en reconegui la importància del Pla de Grau com a espai de primer nivell, conformador del paisatge d'interès i funcional en temes de connectivitat i biodiversitat. En el punt quart, que el govern traslladi periòdicament als portaveus dels grups municipals i representants del consistori el contingut de les converses que mantinguin amb els òrgans competents, Costes de l'Estat, Departament de Territori, Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, etc. Respecte a allò que afecti el Pla de Grau i el delta de la Tordera. Cinquè, comunicar els acords presos als òrgans competents, així com a l'Ajuntament i els municipis que configuren la zona de la conca de la Baixa Tordera, Blanes, Palafolls, Tordera, administracions supramunicipals, Departament de Territori, Habitatge, Transició Ecològica, Agència Catalana de l'Aigua, DARP, Consells Comarcals del Maresme i de la Selva, Diputacions de Barcelona i Girona, Delegació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, així com a les institucions, entitats, associacions i col·lectius implicats amb la potència, intervenció i incidència a la zona. Associació com NatMunt, CEAP, CSIC i Observatori de la Tordera. Aquesta moció fa referència i reconeix de forma expressa que les activitats econòmiques del càmping i indústries de la Pomereda i a l'espai agrari del Pla de Grau és un espai agrari de primer nivell i conformador del paisatge d'interès funcional en termes de connectivitat i biodiversitat.
6: Però alhora, la moció no contempla que si el sector agrari del Pla de Grau ha assolit l'anomenat primer nivell és perquè fa anys que de forma constant i continuada la cooperativa, els pagesos i les pageses titulars de les explotacions agràries, amb les incorporacions de joves pagesos mitjançant ajuts otorgats pel Departament d'Agricultura, han fet de manera constant i sostinguda en el temps un procés de reconversió i inversió tècnica que ha permès ser competitius i viables econòmicament, essent el seu resultat actual una agricultura de proximitat d'alta qualitat. Totes aquestes millores han permès que la cooperativa agrícola Progrés Garbí hagi fet grans inversions les darreres en maquinària i instal·lacions de quarta gamma. En efecte, en primer lloc, l'alternativa 3 fa un retranqueig de la mota del riu Tordera fins al rec Viver, obre entrades a la mota actual del riu perquè sigui una plana agrícola inundable, destrossant i fent totalment inviables les explotacions agràries en cultius d'horta de gran cost econòmic, afectant greument totes les explotacions agràries existents entre la mota actual i el rec Viver, que la moció aprovada per acord plenari del 13 del 3 de 2025 defineix de primer nivell. També de retruc deixa en molta dificultat la viabilitat de la cooperativa Progrés Garbí, ja que els terrenys afectats són un 40% de la superfície del Pla de Grau. I finalment, prèviament a l'adopció d'aquest acord plenari de 13 del 3 de 2025, no es van donar tràmit d'audiència prèvia als principals afectats de l'alternativa 3 del Pla de Motes, els pagesos del Pla de Grau i la cooperativa agrícola Progrés Garbí, que posteriorment també tampoc els va ser notificat, a fi que poguessin defensar els seus legítims drets i interessos mitjançant la presentació d'al·legacions prèvies a l'adopció i mitjançant els recursos legalment procedents. 3. En l'acte número 12ena de l'Assemblea Extraordinària de l'Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, entre altres, es varen fer constar les manifestacions que es transcriuen literalment. L'Ajuntament de Malgrat, i atès que el Pla de Motes només té en compte les afectacions hidràuliques, va demanar que l'ACA contractés el CREAF per fer-ho, tot i que es desconeix si l'estudi està fet. L'alcaldessa de l'Ajuntament de Malgrat explica que per l'Ajuntament és essencial resoldre a limitar el risc de les persones del càmping i es valora que en altres territoris hi ha solucions per indemnitzar els danys del sector en cas de negades. Per això, davant una moció presentada al ple, es va apostar per l'alternativa 2.
0: En MR explica que no deixar fer cap inversió a hivernacles, bassa o magatzem toca de mort a la part del pla de grau afectada. En JS diu que una moció és important, atès que aposta per la renaturalització i que diu que el sector és un ocupant del territori. Es condemna el sector a deixar que s'inundi la zona afectada en cas de vinguda. A més, no s'ha parlat amb els pagesos, mentre amb altres sectors sí. En XC diu que aquesta proposta comporta més dificultats perquè el sector sigui competitiu. Aquesta proposta comporta més dificultats perquè el sector sigui competitiu si no es pot invertir en instal·lacions, i explica la problemàtica de l'increment del cost de les assegurances d'agroseguro cada any després del Glòria. Aquestes paraules, el JS demana que es convoqui el Consell Agrari de Malgrat per poder debatre la proposta. L'alcaldessa de Malgrat de Mar li respon, explica que properament es faran unes jornades de debat sobre el pla de motes i on és interessant que la pagesia hi participi. En Toni Riera planteja que cal també demanar els resultats de l'estudi de l'impacte socioeconòmic i natural de les propostes del pla de motes. En JF fa l'incís que cal mantenir la retirada del càmping i no cedir en aquest punt que cal que l'Ajuntament aporti per la tecnologia i la inversió agrària al pla de grau. Les conseqüències de la moció aprovada per l'acord plenari de l'Ajuntament de Malgrat de Mar de data 13/3/2025, escollint l'alternativa 3 del Pla de Motes sense escoltar prèviament el sector agrari del municipi i la cooperativa Progrés Garbí, de moment i que coneguem, han estat les següents. El 20 de gener del 2026, l'ACA va formalitzar el contracte de serveis l'objecte del qual és la redacció del projecte bàsic de l'actuació de reordenació de motes al tram final de la Tordera i millora de la capacitat hidràulica del rec Viver, alternativa 3. El Congrés Internacional de la Tordera Delta Inundable, realitzat després de la formalització del contracte esmentat, la responsable del Departament de Gestió de Riscos d'Inundació de l'Agència Catalana va anunciar que l'ACA executaria l'alternativa 3. Sí, és veritat. En data de 21 d'abril del 2026, la cooperativa agrícola El Progrés Garbí, amb els pagesos i pageses del Pla de Grau, es van concentrar davant de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, en el que varen llegir un manifest sol·licitant, entre d'altres, 1. Deixar palès que, al seu parer, els responsables de l'Ajuntament de Malgrat de Mar i l'ACA, en l'elaboració del Pla de Motes, han menystingut i faltat el respecte a la cooperativa i a les empreses agràries del Pla de Grau. Doncs, primer, per no haver-los informat adequadament de les tres alternatives del Pla de Motes, i segon, per no haver atorgat el tràmit d'audiència prèvia ni escoltar-los, excloent-nos de forma expressa de qualsevol diàleg real sobre el futur del sector agrari del Pla de Grau, que l'Ajuntament de Malgrat de Mar anomena de primer nivell. 2. Es varen reafirmar amb contundència que el Pla de Grau no es toca ni un pam de terra, tot exposant que la manera més lògica per protegir les persones és la restauració de l'antiga mota i fer una contramota en igualtat de condicions a les dues bandes del riu Tordera, a fi d'assegurar que l'aigua del riu baixi cap a mar. També varen indicar, en punt tercer, que estaven totalment d'acord en que s'elimini el risc per a les persones dels càmpings, que necessàriament no ha de comportar la desaparició de l'actual meitat del Pla de Grau, Pla Agrari de primer nivell, segons l'Ajuntament de Malgrat de Mar. I quart, se'ls facilités de forma documentada informació clara, completa i precisa, de forma urgent, de si AENA ha de compensar l'afectació ambiental que suposarà l'execució de la tercera pista a l'aeroport del Prat, en els espais protegits de la Ricarda i el Remolar, adquirint altres espais protegits, com pot ser una bona part del Pla de Grau.
3: En dates 24 d'abril del 2026 i 28 d'abril del 2026 i 20 de maig del 2026, la cooperativa agrícola Pagesos Garbí, els pagesos del Pla de Grau i els propietaris dels terrenys d'aquest sector varen presentar escrits a l'Ajuntament de Malgrat de Mar en el que sol·liciten: admet aquest escrit i, previs als tràmits oportuns, dicti resolució en la que disposi. Punt primer. Que l'Ajuntament de Malgrat de Mar suspengui i deixi sense efecte l'acord plenari del 13 de març del 2025 de posicionament favorable a la implementació de l'alternativa 3 del Pla de Motes del municipi de Malgrat de Mar, retrotraient les actuacions a la data anterior, a 13 de març del 2025, amb la finalitat de donar tràmit d'audiència prèvia i participació a totes les persones físiques i jurídiques directament afectades i de cercar una alternativa de consens que no malmeti la viabilitat i tingui en compte els pagesos i sector agrari del Pla de Grau. Segon, comuniquin a l'ACA la retroacció i suspensió de l'acord del ple del 13 de març del 2025 de posicionament de l'Ajuntament de Malgrat de Mar de la proposta 3 del Pla de Motes. Tercer, un cop suspès l'acord plenari del 13 de març del 2025 i retrocedides les actuacions a la data anterior de l'adopció del referit acord, que l'alcaldessa concreti una reunió entre la pagesia de Malgrat i els responsables de l'ACA a Malgrat de Mar. Quart, que l'alcaldessa sol·liciti per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya que l'espai del Pla de Grau no formarà part de cap mesura compensatòria en matèria de conservació de la xarxa Natura 2000 per part de la Generalitat de Catalunya i AENA en el si del projecte de desenvolupament futur de l'aeroport Josep Tarradellas de Barcelona, al Prat, amb l'objectiu final de disposar de l'autorització dels òrgans ambientals competents i de la Comissió Europea, en darrera instància, per la seva construcció. En definitiva, que se'ns faciliti tota la informació i documentació necessària per la legítima defensa dels nostres drets i interessos abans d'adoptar qualsevol resolució que ens afecti directament i permeti trobar solucions per garantir la seguretat, la protecció ambiental i la continuïtat de les empreses agràries del Pla de Grau, que ens permeti mantenir el primer nivell a què es fa referència l'Ajuntament de Malgrat de, en el que fa referència l'Ajuntament de Malgrat de Mar en aquell acord del 13 de març del 2025. Entre d'altres, es sol·licita a l'Ajuntament de Malgrat de Mar que ens faciliti còpia literal de tots els informes emesos pel sector naturalista i científic en relació a l'alternativa 3 del Pla de Motes, a que fa referència expressa al punt 7 de l'ordre del dia en apartat 4 d'aquesta part expositiva de l'acord de ple del 13 de març del 2025. Per tant, segons la legislació aplicable, i per en el que seria el procediment administratiu comú de les administracions públiques, també de l'article de la Constitució espanyola que regula el dret a la defensa i que en cap cas ens porta a causa cap indefensió, en virtut de l'exposat, els grups municipals de PSC, Junts per Malgrat, Esquerra Republicana, Malgrat ens mou, Partit Popular i Candidatura d'Unitat Popular, a l'Ajuntament de Malgrat de Mar es proposa, a proposta del sector agrari del municipi, proposem l'adopció dels següents acords. Punt primer, suspendre i deixar sense efecte l'apartat dispositiu primer de l'acord plenari del 13 de març del 2025, punt 7 de l'ordre del dia d'aquesta moció, de posició favorable, de l'ordre del dia d'aquell ple, de posicionament favorable a la implementació de l'alternativa 3 del Pla de Motes del municipi de Malgrat de Mar, retrotraient les actuacions a la data anterior del 13 de març del 2025 amb la finalitat de donar al perceptiu tràmit d'audiència prèvia, participació i escoltar prèviament a totes les persones físiques i jurídiques directament afectades i simultàniament cercar una alternativa de consens que no malmeti la viabilitat i l'estabilitat futura de les explotacions agràries de primer nivell del sector del Pla de Grau.
7: Segon, l'Ajuntament de Malgrat de Mar, representant per a la seva alcaldessa, sol·licitarà de forma expressa i per escrit al Departament del Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya que l'espai del Pla de Grau no formarà part de cap mesura compensatòria en matèria de conservació de la xarxa Natura 2000 per part de la Generalitat de Catalunya i AENA en el si del projecte de desenvolupament futur de l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona, al Prat, amb l'objectiu final de disposar l'autorització dels òrgans ambientals competents i de la Comissió Europea, en darrera instància, per la seva construcció. Tercer, facilitada a la cooperativa agrícola Progrés Garbí i a tots els pagesos i persones interessades que s'han personat expressament aquests expedients identificats a l'apartat 6, tota la informació i documentació necessària per a la legítima defensa dels seus drets i interessos, abans d'adoptar qualsevol resolució que els afecti directament i o permeti trobar solucions per garantir la seguretat, la protecció ambiental i la continuïtat de les empreses agràries del Pla de Grau, mantenint el primer nivell a què es refereix a l'Ajuntament de Malgrat.

0: a partir d'anys, de danys, perdó, en el cas de futures crescudes i afavorir el desenvolupament ecològic de l'espai natural, més tota la documentació a què fa referència al paràgraf anterior. Quart, donar accés a la cooperativa agrícola Progrés Garbí a l'expedient electrònic administratiu complet, qualsevol altre expedient que afecti el sector agrari del Pla de Grau, en relació a les alternatives del Pla de Motes i qualsevol altra informació relacionada.
1: Cinquè, atorgar a totes les persones físiques i jurídiques que s'han personat expressament a l'expedient que ens ocupa, identificades a l'apartat 6 del cos d'aquest acord, tràmit d'audiència prèvia per fer al·legacions en relació a l'alternativa 3 del Pla de Motes per un termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la notificació d'aquest acord i simultàniament d'haver-los facilitat la documentació sol·licitada en l'apartat dispositiu tercer i haver donat a la cooperativa accés a l'expedient electrònic en els termes que figuren en l'apartat 4 dispositiu anterior. Sisè, l'Ajuntament de Malgrat de Mar es compromet a mantenir i blindar la qualificació urbanística actual de tot l'àmbit del Pla de Grau, de forma que el sector agrari pugui mantenir el seu primer nivell, a què refereix l'acord de ple de 13 de març de 2025, podem fer en el futur les inversions necessàries que els permeti ser competitius, viables econòmicament i practicar una agricultura de proximitat d'alta qualitat. En definitiva, l'Ajuntament de Malgrat de Mar assumeix aquesta obligació amb l'objectiu de dotar el sector econòmic agrari del Pla de Grau, de primer nivell, de la mateixa estabilitat de futur que l'Ajuntament de Malgrat de Mar ja ha dotat a altres sectors econòmics del municipi, industrial, turístic i urbà, els quals en cap cas es proposa desclassificar-los o privar-los de futur, fer les intervencions necessàries sense indemnitzar-los adequadament. Setè, amb independència de l'execució del disposat en els apartats anteriors, es recull l'oferta de diàleg de la cooperativa agrícola Progrés Garbí i dels pagesos del Pla de Grau a fi de cercar una solució consensuada al Pla de Motes del municipi de Malgrat de Mar. Vuitè, un cop suspès l'apartat dispositiu del primer acord plenari de 13 de març del 2025 i retrocedides les actuacions a data anterior de l'adopció del referit acord i presentades les al·legacions del tràmit d'audiència prèvia, l'alcaldessa concretarà una reunió amb tots els partits que conformen el plenari municipal i la pagesia de Malgrat, cooperativa Progrés Garbí i una representació dels pagesos signants. Novè, comunicar a l'ACA la retroacció i suspensió de l'acord de ple de 13 de març del 25 de posicionament de l'Ajuntament de Malgrat de Mar a la proposta 3 del Pla de Motes fins a haver complementat el tràmit acordat en els apartats dispositius 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er i 8er d'aquests acords i s'hagin resolt les al·legacions presentades en el tràmit d'audiència atorgat. I desè i últim, únicament a efectes del seu coneixement, comunicar els acords presos, en especial als òrgans competents, així com els ajuntaments dels municipis que configuren la zona de la Conca Baixa de la Tordera, Blanes, Palafolls i Tordera, a l'ens gestor de l'espai agrari de Baixa Tordera, a les administracions supramunicipals, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Agència Catalana de l'Aigua, DARP, Consells Comarcals de la Maresma i de la Selva, Diputacions de Barcelona i de Girona i Delegació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, els Sindicats Agraris d'Unió de Pagesos i JARC Joves Agricultors.
2: Comença vostè? Doncs endavant, senyor Albert.
3: Gràcies per donar explicacions com un dels impulsors de la moció en aquell 2025. Tots som coneixedors i no ho podem amagar, no? que després de l'episodi del Glòria ens va obrir els ulls. Perdó, vos? Endavant, Anna. Sí.
0: Bueno, només dir-los que nosaltres la votarem a favor, però que jo per circumstàncies personals mantinc en anar i es demano disculpes a tothom. Vale? Però bueno, m'he estat esperant fins ara, ja ho sabíeu, em sembla, un de vosaltres. Doncs el meu vot sí que és a favor. Demanava al ple que es fes la primera moció i me l'han concedit. D'acord?
2: Llavors, sí. Passem a votació. Vots a favor? Senyora Vega, ara té la paraula.
0: I de pas, agraeixo el consistori a vosaltres que m'hàgiu permet fer això. Gràcies.
2: Senyor Albert.
3: Vale. Debat, no és posar en valor algunes coses que crec que s'han de posar en valor. Bueno, tots som coneixedors de la situació del riu i més després de l'episodi de Glòria que ens va obrir els ulls a molta gent que potser no percebíem realment la potència que podia tenir aquest riu que normalment no veiem portar aigua.

0: Això es va fer veure que era un perill, tant per una gran part del pla de grau i també per, sobretot, una estructura, que és un càmping que tenim al final, perquè a l'estiu sí que hi ha centenars de persones visquent i està just a la desembocadura. Per no dir també que aquest càmping és també com un obstacle en el desguàs del propi riu perquè pugui extreure ràpidament l'aigua cap al riu. Per tant, des d'aquell moment nosaltres vam plantejar que la prioritat havia de ser la seguretat per totes aquestes persones i això per sobre de tot, i que tots els moviments que havia de fer l'ACA havien d'estar per sobre això, però amb dos condicionants. Per tant, eren com tres potes, que és la seguretat de les persones, que aquesta reforma que s'havia de fer, perquè fer res no era una opció, s'havia de fer alguna cosa, aquesta reforma que s'havia de fer tinguessin paràmetres mediambientals i sobretot un respecte cap a la pagesia, al pla de grau. Hem d'assegurar que aquesta reforma no afecti el model de producció que tenim a dia d'avui practicant-se en el pla de grau, perquè, vulguis o no, vulguem o no, ho és un motor econòmic. I també és un sector importantíssim, perquè al cap i a la fi és el sector que ens alimenta a tots. Dit això, davant de les propostes que en aquell moment va posar sobre la taula l'ACA, només hi havia una que complia amb aquest màxim requisit, que era la seguretat de les persones per aquesta desembocadura del delta del Tordera. I nosaltres, doncs, clar, si hi havia aquestes tres propostes, creiem que l'opció que hi era la bona. Opció que ràpidament, lògicament, els pagesos van descartar, ens van explicar els motius i, en fi, fa poques setmanes ens van explicar els motius, hem pogut conèixer realment la seva visió i ens han portat a concloure molt ràpidament que doncs no, doncs aquella proposta no és la bona, perquè s'ha de dissenyar una proposta que tingui aspectes, que tingui en compte molts aspectes que ara queden molt a l'aire sense acotar, i poden ser aspectes perillosos per seguir amb aquesta productivitat del pla de grau. I crec jo que avui és importantíssim que estiguem fent aquest exercici de consens i d'unitat en aquí, perquè és un tema de poble. I vulguin o no, però aquella moció del 2025 en el seu fons ja perseguia mostrar una unitat davant un tema de poble tan important com aquest. Es va fer potser no de la millor manera, com ja s'ha vist, però sí que jo crec que l'esperit d'aquella moció era que poguéssim l'Ajuntament pogués mostrar una opinió davant d'aquest tema i que fos una opinió unitària. El debat es va fer posterior i penso no es va fer prèviament i tampoc es va consultar la pagesia, per tant va ser una mala manera de portar a terme aquella moció, però sí que el fons que perseguia no era cap altre d'això, de poder portar un element unitari perquè tant la pagesia com l'Ajuntament com tots poguessin anar davant de l'ACA a mostrar el nostre posicionament. Per tant, crec que és molt important el que s'ha fet avui aquí. Per fi hem arribat a aquest consens unitari, per fi podem mostrar una proposta conjunta i això és un pas endavant, però no és un pas definitiu. Com tots sabem, l'ACA és la que té l'última paraula en tot això i haurem d'estar atents, haurem de fiscalitzar molt bé que tot el que es va comprometre a l'ACA i altres administracions en la passada assemblea de l'espai agrari doncs realment es porti a terme. Que per cert aprofito ja també per fer el prec de si podem rebre els regidors les actes de les assemblees de l'espai agrari, perquè jo no tenia constància fins fa poques setmanes d'aquest acte del 2025 que es va fer. I us ben juro que si jo llegeixo que hi ha acte just en el moment, la nostra acció passa a ser molt més ràpida que no pas deixar passar el temps, sinó que haguéssim après una decisió per revertir tot el que havia passat en els mesos anteriors. Per tant, aquest prec. I res, només nosaltres sempre hem estat al costat de la pagesia, impulsant el cicle formatiu, l'espai agrari a Baixa Tordera, també inclús quan ara es van replantejar noves activitats per les naus de serveis, nosaltres vam posar èmfasi que potser podria haver-hi un espai per un banc d'eines, etc., un espai que pogués ajudar el nou pagès que el seu primer any comença a treballar a la terra. I, per tant, res, enhorabona a tots per haver aconseguit fer aquest pas. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor... Qui vol la paraula? Senyor Serret, va.
2: Gràcies, alcaldessa. Bé, és evident, avui amb aquesta moció presentada pels diferents grups del municipi, però, com ja s'ha dit, a proposta i treballada per per al sector agrari que també avui ens acompanyen. Amb aquesta moció reculem i ens satisfà. Avui suspenem un acord plenari que per nosaltres no s'hauria d'haver pres mai, i si diguéssim una altra cosa, doncs estaríem faltant a la veritat des de Malgrat ens mou. Malgrat ens mou, sabeu i saben que vam intentar aturar aquest acord plenari i, per tant, en aquell moment, malgrat que es volgués buscar un consens, no es va obtenir perquè no es va aconseguir els vots per unanimitat de tot el plenari. Però bé, rectificar és de savis, diuen, i per tant estem satisfets que avui es porti a ple aquesta moció que suspèn aquell acord de ple. Certament, però, hem perdut un any on s'han pogut moure coses que ara s'hauran de desfer, algunes de les quals ja s'ha anunciat que s'han començat a parar i, per tant, també n'estem satisfets. Un any on podríem haver avançat en una bona direcció, perquè el que sí que compartim és que no podem estar de braços plegats en la situació actual en la que es troba el riu. Però ha calgut que els pagesos, que la cooperativa agrícola Progrés Garbí i que els propietaris del sector ens fessin evident la seva oposició a l'alternativa 3 que plantejava l'ACA. I que l'acord de fa un any que avalava aquella moció, doncs s'han hagut de manifestar al carrer perquè la corporació en la seva totalitat, en el seu consens, hagi reconegut que la feina s'ha de fer ben feta i escoltant a tothom. De fet, crec que hauríem d'aspirar tots a exercir la política escoltant a les persones i valorant tota la informació disponible i a ser propiciants en les seves decisions. Com ja vam dir fa un any, hi havia altres alternatives presentades per l'ACA, no només l'alternativa 3 parlava de resoldre la inundabilitat, hi havia altres alternatives, d'una forma molt realista i garantint també la pervivència de la zona agrícola del Pla de Grau, de la seguretat ciutadana i mantenint llocs de treball, també mantenint el paisatge i la producció agrícola de proximitat i de qualitat. I aquesta és la nostra posició, ho era en aquell moment i ho continua sent ben vigent en aquests moments. Per tot això, i coherent amb el que sempre hem defensat, avui hem votat a favor d'aquesta moció i, evidentment, doncs, hem d'agrair que ens hagi empès a trobar-nos en aquesta situació el sector agrari, si no, doncs, com he dit al principi, no hi seríem, però també agrair el gest de la resta de grups municipals que hagin fet aquest retrocés i que ara sí doncs, puguem avui tenir aquest consens aprovat per la unanimitat d'aquest consistori. Moltes gràcies pel gest i per l'acció.
1: Gràcies, senyor Serret. Senyor Zaldo.
3: Bé, gràcies. I nosaltres creiem que el que avui s'ha de posar en valor també és que davant d'un conflicte real al territori aquest Ajuntament ha estat capaç de seure's, escoltar, apartar les diferències i construir doncs, un posicionament compartit. Creiem que és molt significatiu i no és una qüestió gens menor. Jo soc regidor des del 2019, aquí en aquest plenari hi ha regidors que fa molts més anys que hi són, si no m'equivoco, senyor Serret, Ponsa i l'alcaldessa des del 2011, entre altres, 2015 la senyora Vinyoles, la regidora Vega encara des de l'any enrere. En els anys que jo he sigut regidor, i diria que des de que vostès ho són, mai abans, davant d'una reivindicació de la ciutadania o d'un sector productiu, com és el cas, l'Ajuntament havia apartat les seves diferències, s'havia assegut i havia consensuat un full de ruta a seguir entre totes les parts, i creiem que això és molt i molt significatiu, i tant de bo actuéssim de la mateixa manera en altres reivindicacions de la ciutadania, que també n'hi ha, oportunitats les tenim, i per tant fem la reflexió de si som o no capaços de fer això també amb altres situacions. Nosaltres hem fet autocrítica i hem reconegut que el posicionament, com ja s'ha dit, adoptat en el passat no va situar prou clarament el consens, i ja es va dir també, i vam tenir aquesta discussió i no es va, i subratllo doncs, aquesta qüestió, que no es va posar per davant el consens ni la participació com a eixos centrals del que estàvem intentant tirar endavant, no? Que era aquest posicionament per una visió estratègica per la zona, una zona complexa i que requereix doncs, d'una anàlisi des de diversos focus, però que requereix també d'un posicionament clar des de l'Ajuntament, un posicionament que no havia d'emmarcar-se en una alternativa preparada supramunicipalment, sinó que hauria d'haver posat per endavant allò que es vol aconseguir com a municipi i no si encaixa o no amb un model o amb un disseny o un projecte. Aquest va ser doncs, l'error d'enfocament d'aquesta moció, que doncs, en aquells apartats que amb el temps hem vist que no eren idonis, es fa aquesta marxa enrere. Precisament per això estem aquí, aprovant doncs, una moció diferent que busca posar en valor allò que no es va tenir prou en compte, una moció constituïda conjuntament amb la pagesia i consensuada amb aquests 6 grups municipals. I crec que, sincerament, això és el que la ciutadania espera d'un ajuntament. Aquesta capacitat d'escoltar quan apareix la preocupació social i treballar per reconstruir consensos i no la defensa en permanent doncs, de certs posicionaments de partit. Si hi ha qui a dia d'avui vulgui seguir insistint en aquests punts de conflicte, el que estarà posant per davant serà la divisió i agraeixo doncs, que això no sigui el que es plasmi avui en aquest plenari, com no es plasmi tampoc a futur, perquè això només és un punt de partida i aquí caldrà, com bé cita la moció, alguns passos anar seguint per construir aquesta visió compartida que acabi convertint-se en un marc d'actuació, que és el que al final hem d'acabar fent, perquè no fer res al riu, estem totes i tots d'acord que no és una opció. Això no és una derrota per ningú, és una victòria del diàleg, del municipalisme i de la capacitat d'aquest poble, ja no només l'Ajuntament, sinó del poble, de trobar punts d'acord davant d'una problemàtica complexa i creiem que és molt positiu. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Bé, per part de nostra, diguéssim, el Pla de Grau forma part de la nostra identitat, del nostre paisatge i com me vau traslladar la primera vegada que ens vam trobar, del pa de moltes de les nostres famílies. He entès i em vaig disculpar i us vaig dir que entenia perfectament bueno, el vostre disgust al voltant de la decisió que vam prendre en el Pla de Motes. Vull deixar clar que aquest Ajuntament i ara cadascú ha parlat des de la força política des del seu ambient, però al final conjuntament l'Ajuntament sempre treballarà des del diàleg, l'escolta i el consens. No prendrem decisions que afectin el futur del Pla de Grau sense escoltar totes les parts, perquè si no tot això que ha passat no haurà servit de res. Com us vaig traslladar la darrera vegada, hem comès errors. Jo penso que tots estem entomant el mea culpa, cadascú per la seva banda, i això ens ha de servir perquè anem una miqueta més de la mà, perquè al final el que cal protegir són les persones, el territori i la pagesia, que han d'anar sempre de manera conjunta, han d'anar plegades i de la mà. Senyora Ponsa, com a regidora de la pagesia.
4: Gràcies. Alcaldessa, també gràcies per deixar-me parlar a l'última. Parlo en nom de Junts per Malgrat, però també com a regidora de pagesia. I avui, tal com han comentat els meus companys i companyes, hem fet un pas important aprovant aquesta moció consensuada amb la pagesia i amb tots els grups municipals. El Pla de Grau és molt més que un espai agrari. És el resultat de dècades de feina, inversió i esforç dels pagesos i pageses de Malgrat de Mar i de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Parlem d'un sector viu, modernitzat, competitiu i estratègic que produeix aliments de proximitat i d'alta qualitat. Avui defensem que aquest patrimoni col·lectiu no es pot posar en risc sense un debat honest, sense escoltar els seus protagonistes i sense estudiar totes les alternatives possibles. Defensem que la pagesia mereix el mateix respecte que qualsevol altre sector econòmic del municipi. Durant anys, la pagesia del Pla de Grau ha fet els deures, ha modernitzat explotacions, ha apostat per una agricultura viable i sostenible i ha convertit aquest espai en un referent agrícola. En el ple del 13 de març de 2025, vàrem reconèixer el Pla de Grau com un espai agrari de primer nivell, clau per la connectivitat ecològica, la biodiversitat i el paisatge del municipi. L'opció que vàrem aprovar en aquell moment, donant suport a l'alternativa 3 del Pla de Motes, convertia una part important del Pla de Grau en zona inundable. Les conseqüències serien molt greus. No es pot dir que el Pla de Grau és un espai agrari de primer nivell i al mateix temps aprovar mesures que comprometen el futur. A més, aquesta decisió la vàrem prendre sense escoltar directament els afectats. Ni a la cooperativa ni els pagesos i pageses van ser informats ni consultats prèviament. No hi va haver un veritable tràmit d'audiència ni la possibilitat de participar en una decisió que afecta directament el seu futur. Però el que sí que volem deixar clar, un aspecte fonamental. Estem plenament d'acord en que cal garantir la seguretat de les persones i eliminar el risc per als càmpings. Ningú qüestiona això, però la seguretat no ha de significar destruir el sector agrari, perquè el Pla de Grau té un valor estratègic irreversible. Econòmic, perquè genera activitat i aliments de proximitat. Ambiental, perquè forma part de l'espai agrari de la Baixa Tordera i contribueix a la biodiversitat. I paisatgístic identitari perquè forma part de la imatge de la història de Malgrat de Mar. La pagesia no demana privilegis, demana ser escoltada, demana informació, participació i garanties de futur. Demana trobar una solució consensuada que protegeixi les persones sense condemnar el sector agrari. Avui, tal com han dit els meus companys i companyes, tenim l'oportunitat de demostrar que aquest Ajuntament escolta els sectors afectats i actua amb responsabilitat i coherència. La pagesia de Malgrat ha treballat durant dècades per construir un sector agrari de primer nivell. Aprovar aquesta moció és defensar aquest esforç i defensar el futur del municipi. Som un poble privilegiat de comptar amb aquest espai, perquè el Pla de Grau no es toca sense escoltar primer els que hi treballen. Gràcies.
5: Gràcies, senyora Ponsa. Passem al punt número 14, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP per la planificació estratègica de l'esport a Malgrat de Mar. Senyor Zaldo, té la paraula.
3: Gràcies. Amb l'exposició de motius crec que serà suficient. El ple ordinari del 18 de setembre de l'any passat, la CUP van presentar la moció per l'accés universal a la pràctica esportiva a Malgrat. En aquella exposició de motius, la proposta exposava que l'esport és molt més que activitat física, que és salut, educació, convivència, comunitat, i constitueix una eina fonamental pel benestar de les persones i per la cohesió social del municipi. Aquella moció posava de manifest una realitat encara vigent, que les desigualtats econòmiques dificulten l'accés a l'esport, que existeixen limitacions de places en entitats esportives i criteris de selecció que poden generar exclusió, que la xarxa d'equipaments es troba al límit de la seva capacitat amb manca d'espais polivalents i de lliure accés. En aquest context, cal també posar en relleu la importància de garantir la pràctica esportiva, que la pràctica esportiva es desenvolupi en espais segurs, inclusius i protectors per a la infància i l'adolescència, tant en l'àmbit dels clubs com en els espais públics. En aquest sentit, la Llei Orgànica 8/2021 de Protecció Integral de la Infància i l'Adolescència davant la violència estableix l'obligació de promoure entorns segurs i de prevenir qualsevol forma de violència en activitats educatives, esportives i de lleure. Així, l'esport esdevé no només una eina de promoció de la salut, sinó també una oportunitat de protegir la infància, reduir pràctiques segregadores i afavorir el desenvolupament integral dels infants i joves, garantint entorns on prevalguin els valors educatius, la inclusió i el respecte. Malgrat el diagnòstic compartit, la moció no va ser aprovada, els arguments expressats pels grups de govern no qüestionaven la problemàtica exposada, sinó que es centraven principalment en l'impacte econòmic de les mesures proposades i en el grau d'intervenció municipal que aquestes implicaven, sense aportar alternatives per donar resposta a les necessitats detectades. Tanmateix, diversos dels elements plantejats en aquella moció, com la necessitat d'un pla estratègic d'esports o la creació d'un espai de coordinació entre els agents implicats, han estat reconeguts públicament pel mateix govern a través del seu regidor d'esports, del nostre regidor d'esports, com a línies de treball necessàries. En aquest sentit, resulta evident que des del municipi que el municipi necessita avançar cap a una planificació ordenada, consensuada i a llarg termini de les polítiques esportives que permeti abordar de manera integral els reptes detectats. Aquesta planificació ha de permetre definir prioritats, optimitzar recursos i garantir que les polítiques esportives municipals responguin als principis d'igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social en coherència amb els objectius recollits a l'Agenda Urbana de Malgrat de Mar 2030. Aquesta proposta no pretén anticipar totes les solucions, sinó establir un marc necessari per abordar-les de manera planificada, participativa i sostenible. Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa a l'Ajuntament de Malgrat de Mar l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el govern municipal a l'elaboració d'un pla estratègic municipal d'esports amb horitzó a 10 anys que defineixi els objectius, criteris i actuacions de la política esportiva local. Aquest pla ha de permetre valorar les següents qüestions, entre altres: mesures per garantir l'accés universal a la pràctica esportiva, especialment per infants i joves, incloent mecanismes de suport econòmic i tarificació social, accions per donar resposta a la manca de places i facilitar l'accés a la pràctica esportiva fora de circuits competitius, estratègies per ampliar l'oferta esportiva municipal amb activitats públiques i accessibles, accions per potenciar l'ús esportiu dels espais públics i naturals del municipi, planificació i millora dels equipaments esportius, incloent espais polivalents i de lliure accés, mesures per garantir l'accessibilitat universal dels equipaments i activitats esportives, programes de foment a l'esport inclusiu i a l'esport femení, mecanismes de coordinació amb el teixit associatiu esportiu per optimitzar recursos i garantir l'equitat en l'accés, i mesures per garantir entorns esportius segurs i protectors per a la infància i l'adolescència, incloent la formació del personal tècnic, dels entrenadors en la prevenció i detecció de factors de risc, així com el suport a entitats esportives en la implementació de protocols de protecció i en la incorporació de la figura del delegat o delegada de protecció d'acord amb el marc establert per la llei anteriorment citada. Segon, establia que el pla haurà d'incorporar indicadors d'avaluació i mecanismes de seguiment periòdic, així com espais de participació ciutadana. Tercer, constituir un consell o taula de coordinació d'esports amb participació com a mínim de l'Ajuntament, de les entitats esportives i dels centres educatius com a òrgan estable de participació, diagnosi i seguiment d'aquest pla. Quart i últim, traslladar aquests acords a les entitats esportives locals i al personal tècnic municipal i garantir espais de participació efectiva d'aquestes entitats en el procés d'elaboració i seguiment d'aquest pla estratègic municipal d'esports. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Vol la paraula, senyor Miquel. Endavant.
6: Bona tarda, gràcies, alcaldessa. Gràcies a la gent que està al ple i la gent que s'escolta des de casa. Com ja vam quedar i vam parlar la setmana passada, senyor Zaldo, estic totalment d'acord amb aquesta moció, que no pas amb l'altra. Hem arribat a acords, estem treballant de valent. Hi ha coses que ja s'estan fent, ja li vaig dir, el tema de l'esperona, això ja ho estem fent. El MIEM, que el tenim fet, i només ha de passar per ple, que si no passa res ho passarem aviat. Vull dir que tot això ho estem treballant, ho estem fent. La taula amb les entitats i amb els partits polítics, si tot va bé, jo crec que per la principi de temporada, que serà el setembre, ja podrem fer la primera reunió. La temporada acaba ara i amb totes les entitats que jo he parlat, ja hem dit que sí, i començarem a treballar-la. Per tant, estem totalment d'acord amb aquesta moció, el nostre vot serà favorable, ja sap que sempre estem disposats a escoltar i a fer tot el possible per l'esport i la salut amb el dret.
1: Gràcies, senyor Ruiz. Per part nostra, jo és el que li he manifestat. Ara és realista, estem parlant d'un temps suficientment per tenir una previsió econòmica i per fer una feina conjunta, per tant el nostre vot també serà favorable. Algú més vol la paraula? No? Doncs passem a votació. Va, vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. Sí. Ara passem al punt 15, que és la moció presentada pel grup municipal de Malgrat ens mou, en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per l'adhesió al Consorci de Normalització Lingüística. Senyora Borrell, té la paraula.
7: Bé, bona nit i moltes gràcies. En aquestes dues mocions anteriors hem parlat d'impulsar l'esport i l'accés universal, també hem parlat de protegir la pagesia, el medi ambient i el territori perquè formen part de la nostra identitat, i ara també parlaré d'un altre aspecte que és molt rellevant en la nostra identitat com a país, com és la llengua. Avui crec que podem fer un pas molt important en la defensa i l'impuls, com dic, de la llengua catalana al nostre municipi i per extensió a Catalunya. En diverses ocasions, ja en aquest consistori, hem mostrat el suport a l'ensenyament de la llengua, a l'escola en català, a la Bressola, a l'ús del català a l'administració, a impulsar accions de sensibilització lingüística, a la creació de la taula per la llengua. Avui ho podem fer amb més fermesa, i ho podem fer per dos motius. El primer, per adherir-nos al Pacte Nacional per la Llengua. El pacte, vull recordar que es va iniciar per encàrrec del Parlament de Catalunya, es va concebre amb la voluntat de plegar el màxim nombre d'actors i de propostes, i d'aquesta manera, malgrat, ja hi va participar en una sessió deliberativa el juliol del 2022, de la qual en van sorgir diverses propostes que van quedar recollides a la fase prèvia d'elaboració del pacte. El 2025 el pacte es va aprovar definitivament amb un full de ruta fins al 2030 per garantir el futur del català com a llengua de cohesió, de convivència i de prosperitat. Parteix d'un diagnòstic compartit, planteja objectius ambiciosos en 9 àmbits, com és l'educació, la salut, serveis socials, el món laboral, la cultura, la tecnologia i el comerç. Un dels objectius del pacte és l'increment del nombre de parlants i la promoció d'una consciència lingüística col·lectiva que impliqui tota la societat. I aquests són justament aquests dos objectius els eixos estratègics del Consorci per la Normalització Lingüística per als propers anys. D'aquí el segon motiu que anomenava anteriorment, la proposta d'adhesió de Malgrat al Consorci per a la Normalització Lingüística. El Consorci és un ens públic creat l'any 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la divulgació arreu de Catalunya. Actualment està format per 139 administracions públiques, com són la Generalitat de Catalunya, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, d'entre els quals el Consell Comarcal del Maresme, la Diputació de Girona i recentment s'hi ha adherit la Diputació de Barcelona. Forma part del Departament de Política Lingüística i en segueix els objectius i el seu pla estratègic. Gràcies a l'experiència i a l'estructura territorial, que com veiem és extensa, el Consorci és clau perquè els municipis puguin impulsar una política lingüística municipal sòlida i coordinada a tot el territori. Entenem per política lingüística municipal el conjunt d'accions, d'actuacions que es desenvolupen per adoptar mesures sobre el coneixement i l'ús de les llengües. Atesa la situació actual de la llengua catalana, és necessari que tinguem una mirada lingüística permanent i transversal a l'acció municipal, igual com es fa en qüestions ambientals o de gènere. Vull dir també que Malgrat és en aquests moments el municipi més gran de la comarca, ja de més de 20.000 habitants, que no forma part del Consorci, la qual cosa fa que no puguem desenvolupar accions d'impuls de la llengua necessàries ni oferir a la població els recursos i l'oferta d'aprenentatge adients. Per una banda, hem de tenir en compte el procés d'acollida de persones nouvingudes a la població. L'ensenyament, en aquest cas, de la llengua catalana recau bàsicament en l'oferta del Centre de Formació d'Adults, Cases dels Mestres, que resulta insuficient atesa la demanda creixent. A més, però, vull dir com el Consorci ofereix cursos de tots els nivells, del A1 al nivell C2, amb una titulació oficial, i, per tant, les persones residents a Malgrat interessades a fer algun curs d'aquest tipus han de desplaçar-se a poblacions veïnes amb la consegüent dificultat i despesa afegida. Per altra banda, també seria convenient, com dèiem, impulsar accions en altres àmbits, com pot ser el comerç, l'esport, el socioeducatiu, el cultural, etc. Malgrat no va apostar per formar part del Consorci l'any 1989, l'any en què es va crear, però ara sí, ho podem fer, i és el moment de fer-ho. Tenim l'oportunitat avui, doncs, d'acordar una decisió rellevant de present, però sobretot de futur, per al municipi i per la llengua, i per això presentem aquesta moció. Llegeixo, doncs, la moció que presentem, com dic, en suport al Pacte Nacional per la Llengua i a l'adhesió al Consorci de Normalització Lingüística. La llengua catalana és la columna vertebral de la identitat nacional de Catalunya. És llengua de cohesió i de futur. Tot i disposar d'un marc legal sòlid i d'un teixit institucional i social compromès amb la llengua, el català no ha assolit encara una oficialitat plena i efectiva en tots els àmbits de la societat. I la seva situació actual és diversa, complexa i delicada. El domini desigual entre diferents sectors de la població, les dificultats per consolidar-se en alguns espais d'ús i el retrocés en d'altres, posen de manifest la necessitat d'incrementar les accions de promoció de la llengua en tots els àmbits, per revertir la seva situació. És amb aquesta voluntat que va néixer el Pacte Nacional per la Llengua, un marc de consens que partits, entitats i societat civil han elaborat per generar un full de ruta que va d'ara fins al 2030. En aquest context, la política lingüística municipal juga un paper clau indiscutible. Els ajuntaments som les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, les més ben posicionades per detectar les necessitats, generar complicitats i aplicar accions concretes per fer augmentar l'ús del català. Per aquest motiu, és fonamental integrar una mirada lingüística a totes les polítiques públiques locals, educatives, culturals, socials, de joventut, d'acollida, etc. Fet que permet dissenyar accions més eficients, estratègiques i adaptades a la realitat de cada vila i poble. El marge d'acció municipal en matèria de política lingüística és ampli, tant en l'àmbit de la formació com en el foment de l'ús i de la sensibilització, i cal aprofitar-lo per enfortir el català i consolidar-ne l'ús social. Per fer-ho possible, cal continuar reforçant els instruments existents i ampliar l'abast de les polítiques lingüístiques amb una perspectiva renovada i compromesa. A Malgrat, la voluntat de protegir i impulsar el català ha estat una constant en l'acció política d'aquest consistori, tal com demostren els diversos acords presos per unanimitat en els darrers anys i les accions que s'han dut a terme. Per tot l'exposat, el grup municipal Malgrat ens mou proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. Segon, iniciar els tràmits necessaris per formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Malgrat de Mar al Consorci per la Normalització Lingüística, per tal d'esdevenir un municipi amb un servei lingüístic adient a les necessitats de la seva població, tant pel que fa a recursos d'aprenentatge com d'assessorament i sensibilització. Tercer, iniciar l'elaboració d'un pla municipal d'impuls del català en coordinació amb el Consorci de Normalització Lingüística. Quart, designar una persona com a responsable de la política lingüística municipal que lideri el pla local d'impuls del català i les accions que s'acordin dur a terme. Cinquè, potenciar el paper de la Comissió de Llengua i Literatura del Consell Sectorial de Cultura com a espai de coordinació entre l'Ajuntament, les entitats locals i el Consorci. I sisè i últim, comunicar aquest acord al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i al Consorci per a la Normalització Lingüística. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Borrell. Senyor Albert, a la paraula.
0: Gràcies. Una moció necessària que hi votarem a favor, com no podia ser d'altra manera. L'impuls al català és molt necessari, com tots sabem. En aquest ple, com ha comentat la senyora Borrell, s'han portat diferents mocions. M'agradaria destacar les que anaven en contra de les sentències continuades del Tribunal Superior contra el català a les escoles, perquè si fem una radiografia, avui en dia, per sort, tenim un sistema immersiu de la llengua tan potent i tan ben treballat que realment les persones, els nens que surten de les escoles, surten parlant català i entenent i parlant català perfectament. El problema el tindríem en l'ús social que apunta la senyora Borrell i en l'ús quotidià. Què parlem, què parlen els nens quan juguen al parc, com parlem nosaltres a vegades quan ens relacionem amb altres persones, quan anem a comprar. Aquest ús quotidià és el que s'ha de potenciar. I, per tant, mocions com aquestes jo crec que ajuden a potenciar tot aquest ús. També deixem-li dir que s'ha mencionat la moció de la Bressola que vam presentar nosaltres, que bàsicament demanava a l'Ajuntament fer una aportació econòmica perquè la Catalunya Nord poguessin anar, el govern francès no contempla l'escolarització en català i per tant s'ha de generar una escola privada pagada per les famílies perquè puguin els catalanoparlants de la Catalunya Nord puguin estudiar en català. Per tant, depenen molt de les aportacions econòmiques. Sí que és cert que es va aprovar aquella moció i es va tirar endavant, però no hem vist reflectit l'aportació de l'Ajuntament com a tal a la Bressola per tirar endavant l'ús del català. Res, només un apunt també perquè aquesta moció tampoc quedi en un calaix, sinó que la puguem tirar endavant i fer realitat tot això que apunta en els acords. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor Zaldo, té la paraula.
3: Moltes gràcies. Molt breument, el vot de la CUP serà a favor, evidentment. Com que aquesta moció, en el seu acord tercer, planteja l'elaboració d'un pla municipal d'impuls del català, nosaltres hem revisat la documentació que ja tenim en aquest sentit. Tenim a Malgrat de Mar un reglament per l'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, que és de l'any 1996 i que convindria revisar, tot i que convingui revisar-lo, vull citar molt breument un article que és el 4.1. L'Ajuntament, en els contractes pels quals s'encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana. I aquí recordar una altra vegada que tenim una agenda urbana 2030 molt completa, molt ben feta, aprovada en plenari, que es va fer en anglès i en castellà. Per tant, estaria bé una altra vegada que tinguéssim aquesta versió en català, ja no només per una qüestió de lògica, sinó perquè el propi reglament que tenim a l'Ajuntament de Malgrat de Mar així ho especifica. Res més, gràcies.
1: Gràcies, senyor Zaldo. Senyora Fernández, té la paraula.
8: Gràcies, alcaldessa. Doncs nosaltres avui votarem favorablement aquesta moció perquè compartim plenament el seu objectiu de fons, que és reforçar el coneixement, l'ús i la presència social de la llengua catalana. Per nosaltres el català no és només una eina de comunicació. És una llengua pròpia, és patrimoni col·lectiu, és cultura, és memòria i és també una eina de cohesió. Una llengua que ha permès construir país, integrar generacions molt diverses i donar continuïtat a una comunitat nacional amb una identitat pròpia. I precisament perquè entenem el català com una llengua de cohesió, la seva defensa s'ha de fer des del respecte, des de la voluntat d'incorporar tothom i des de la convicció que aprendre i utilitzar el català obre portes. No va contra ningú, no exclou ningú, tot el contrari, convida a tothom a formar part d'un espai compartit. Ara bé, aquest respecte no es pot confondre amb passivitat. La realitat és que la situació del català és delicada en molts àmbits, especialment en l'ús social, malauradament entre els nostres joves, en l'acollida de la nova població i en determinats espais de relació quotidiana. I davant d'això, les institucions no podem mirar cap a una altra banda. Els ajuntaments tenim un paper molt important. Som l'administració més propera, la que coneix millor la realitat del municipi i la que pot impulsar polítiques concretes, útils i adaptades al territori. Per això ens sembla encertat adherir-nos al Pacte Nacional per la Llengua, avançar cap a l'adhesió al Consorci per la Normalització Lingüística i treballar en un pla municipal d'impuls al català. També considerem important que aquesta política lingüística no quedi reduïda a una declaració d'intencions. Caldrà dotar-la de responsabilitat política, coordinació tècnica i continuïtat. Caldrà implicar-hi les entitats, els centres educatius, el comerç i la resta d'activitats econòmiques, el món cultural, esportiu i associatiu, i també els espais d'acollida i de relació amb les persones nouvingudes. Des de Junts per Malgrat ho hem dit sempre i ho reiterem avui. Defensarem qualsevol iniciativa que promogui el coneixement i l'ús del català. Ho farem amb respecte per totes les llengües i per totes les persones, però amb un compromís ferm i inamovible amb la llengua pròpia de Catalunya. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Cerritxano. Passem a la votació. Vinga, vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 16, que són les resolucions dictades per l'alcaldia de la 1084 a la 1459. Passem. El punt 17 són precs i preguntes dels regidors. Senyor Albert, la paraula.
0: Sí, tinc un prec, perquè és un tema d'actualitat al municipi. Moltes persones me l'han traslladat, han coincidit, i jo crec que tenen tota la raó. I la pregunta que em traslladen és la mateixa. Per què han tret els contenidors soterrats de davant de casa meva i m'han ficat uns contenidors a sobre? Jo sé la resposta i els explico amb pèls i senyals, però m'agradaria que l'Ajuntament també hagués donat una informació molt precisa del perquè d'aquesta acció. Més que res perquè em fa patir molt, perquè aquesta acció va lligada amb el model de nou model de recollida selectiva que s'implementarà després de l'estiu i és un model que creiem que s'ha de cuidar moltíssim a nivell comunicatiu per si volem que sigui un èxit o no. Sabem que els fonaments d'aquest model estan molt ben posats, dins de l'Ajuntament s'ha fet una tasca molt bona, per tant no ho deixem perdre per una mala comunicació i el fet de començar ja a extreure els contenidors i no comunicar-ho genera una incertesa de la població que no entén res i per tant també denota una certa tarannà preocupant davant d'aquest tema. Els contenidors s'estan traient, ja ho explico jo, perquè hi haurà un moment que canviarem el model de recollida selectiva al municipi i per tant haurem de treure els contenidors del municipi perquè passarem a un porta a porta i perquè això sigui àgil de la nit al dia, doncs han de tenir l'empresa que es dedica a fer la recollida del municipi ha de tenir tots els contenidors ja a sobre la vorera per en un o dos dies poder retirar aquests contenidors ràpidament i poder fer el canvi de forma àgil. Però ens agradaria també que hi hagués una explicació per part de l'Ajuntament. És res, és un prec, tampoc espero cap resposta, és només per animar que es faci aquesta tasca de comunicació. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Albert. Senyor Ferrer, té la paraula.
9: Bona nit, alcaldessa i companys i companyes regidors i la gent que ens escolta. L'entenc perfectament i això... És que no tinc veu, estic... L'entenc perfectament i entenc la preocupació. El que passa que, com s'està dissenyant la campanya i es vol començar d'aquí molt poca campanya, es va considerar, potser sí que hauríem d'haver-ho fet, no li dic que no, es va considerar que hauríem d'explicar-ho tot junt i no per separat per crear com certs malentesos, no? La idea fonamental, sobretot, és també que quan posem en superfícies contenidors siguin contenidors, diguem-ne, d'alguna manera que no estiguin fets malbé i atrotinats, sinó que tinguin, com a mínim, siguin contenidors que estiguin en bon estat i que tinguin una durada de la que potser doncs, els mesos que faltin fins que arribi el porta a porta. Però en tot molt prec i, en tot cas, ara quan comencem a fer la campanya que serà d'aquí poc, això també insistirem

0: fins i tot van comentar a presidència de mirar de fer alguna carta de cara a la ciutadania perquè poguéssim tenir nosaltres, perquè el sector d'alguna manera tingués aquesta carta que posés en valor això. Si un cas, el proper dia que anem, tornem a posar damunt de la taula perquè facin aquest comunicat i aquest comunicat el puguem entregar i el puguem compartir tots els ajuntaments que estem implicats.
1: Només afegir que la cooperativa Progrés Garbí s'ofereix, si no hi ha inconvenient, a tots, anar-vos reenviant les actes que hi hagin des de l'última que va haver-hi, que era important i sortirà la setmana que ve, dimarts que ve, s'haurà d'aprovar. Us la reenviarem a tots fins que hi hagi aprovat oficialment el tràmit d'enviar-ho a tots els ajuntaments i es faciliti a tots els grups, almenys el de Malgrat, que ja l'Ajuntament tingui en disposició les actes de seguida. Val?
0: De fet, nosaltres ho farà l'encarregat de pagesia, però sí que és una de les peticions que vam fer a la Diputació, tant a nivell de comunicació com a nivell de poder tenir les actes perquè les puguem traslladar a tothom. Gràcies. No? Doncs tots a sopar.
2: 4 0 8. Bé, doncs donem per acabat la retransmissió d'aquest ple municipal d'aquest dijous 21 de maig i per més informació podeu consultar a la web d'onamalgrat.cat. Que vagi bé, bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar avui un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns qui s'hi han sumat. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol. I la reunió entre Educació i els sindicats aquesta tarda ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. S'han citat a reprendre les converses demà a les 12 del migdia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon demà en concreció a la resposta unitària sobre la millora salarial, trencarà negociacions i les mobilitzacions escalaran fins a final de curs.
2: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà diguéssim un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: I aquest vespre s'han lliurat els Premis Ràdio Associació de Catalunya, que enguany arriben a la 26a edició, uns guardons que premien la ràdio en català. Ho ha seguit la nostra companya Carme de Fez. Bona nit.
3: Bona nit. Aquella nit al Tiffany's, una coproducció de la xarxa, Ràdio 4 i Ràdio Capital de l'Empordà, ha rebut aquesta tarda el premi a millor programa de la ràdio local en els 26ers Premis de Ràdio Associació de Catalunya, que s'han lliurat a la Sala La Paloma de Barcelona. Un programa que es pot recuperar a la plataforma La Xarxa Més. Uns premis on la reivindicació del català ha estat l'eix dels discursos dels guardonats. Entre d'altres, han estat distingits la Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa radiofònic i Xavi Bundó de RAC1 com a millor professional.
1: Felicitats als companys premiats. L'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge José Luis Calama ha acordat el bloqueig que es limiti al 490.000 euros, que és l'import rebut a la societat Análisis Relevante. Se l'investiga a l'expresident espanyol per presumptes delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i blanqueig de capitals pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra. I els activistes de la flotilla amb passaport espanyol arribaran demà divendres a Barcelona, Madrid i Bilbao. La Global Sumut Flotilla ha denunciat abusos físics, psicològics, incloses pallisses per part de l'exèrcit israelià. A la missió hi ha 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans. És tot. Molt bona nit i fins demà.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui dijous 21 de maig. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple frenarà aquest dijous l'alternativa 3 al pla de grau. La plaça de Vicenç Ferrer estrena jocs infantils inclusius i segurs. Desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. L'associació Eduale presenta 3-2-1, agafa la maleta i fuig, un projecte que porta la realitat dels refugiats a les aules de Malgrat.

0: L'Ajuntament de Malgrat aprovarà avui la moció per a la retroacció i suspensió de l'acord de ple del març de 2025 en què el consistori donava suport a la coneguda com a alternativa 3 del pla de motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. La moció suposa, segons la pagesia, fer un pas enrere necessari per tornar al punt de partida. Escoltem l'entrevista amb Xavier Castells, gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí, i a Joan Onna, pagès i soci de la cooperativa.
1: Avui ens acompanya a la ràdio Xavier Castells, el gerent de la cooperativa agrícola Progrés Garbí. Benvingut.
2: Bon dia.
1: I Joan Onna, pagès i també soci de la cooperativa. Gràcies per ser amb nosaltres.
3: Bon dia, Laura.
1: Parlem del pla de grau, parlem de la moció que es presentarà aquest dijous al ple. Sembla, doncs, que hi ha hagut un consens per redactar un text conjuntament entre el sector de la pagesia i els diferents partits amb representació a l'Ajuntament.
2: Efectivament, s'ha aconseguit consensuar aquest document. Aquest document el que fa en essència és suspendre l'acord de la moció 7 que es va aprovar el març del 2025, retrotraure i donar veu a la pagesia, que és reconegut per tots que no es va donar veu a la pagesia, i amb aquesta moció aconseguim això, i a més ho aconseguim amb una cosa molt important, que és per unanimitat. L'altra vegada va ser per una majoria simple, aquesta vegada és per una unanimitat de tots els regidors, cosa que ens alegra de que tots hagin entrat, tots els grups, a consensuar aquest document que ens dona més força per enterrar l'alternativa 3, que és el nostre objectiu, i parlar d'una nova alternativa i poder anar des de tots els partits amb l'ACA a negociar una proposta realment en sentit comú que aporti moltes coses, però sobretot que protegeixi la plana agrícola d'inundacions recurrents. Ja veurem les que són com a glòria, com els tècnics ho plantegen, però les recurrents que no acabin sent la ruïna dels pagesos del Pla de Grau.
1: Ens podeu destacar alguns dels punts més importants que heu inclòs en aquesta moció?
3: Bueno, jo crec que el punt més important és, com bé ha dit en Xavier, el tirar enrere, no?
1: Sí.
3: L'acord que ells van aprovar, que van aprovar ells en el ple de 2025, no? Clar, aquest tirar enrere per nosaltres és com voler anar una altra vegada al punt de partida, no? I començar a treballar conjuntament i que puguem ser una part de la solució. Vull dir, està clar que alguna cosa s'ha de fer, s'han d'arreglar les coses al riu i que si nosaltres, que al final som els habitants, no?, entre cometes, de tota aquella zona, que fins ara hem estat cuidant del paisatge, el territori, com a pagesos som els primers interessats, no?, també, en que allò se mantengui, que es mantengui d'una manera correcta i bé.
1: Us aporta tranquil·litat aquesta moció?
3: Bueno, la pagesia som una mica... desconfiem, no?, de la política. Som una mica de la vella escola, som desconfiants de per si. És la raça del pagès, és aquesta, no? Però clar, a veure, almenys et dona alguna més de tranquil·litat saber que tens el suport, no? Sembla que volen donar el suport i que estan disposats a tornar a un punt de partida.
1: Quin és el següent pas?
2: El següent pas és el que es va fer a la reunió a l'Espai Agrari, on l'ACA es va comprometre, i tot l'Espai Agrari, i l'ACA, que és el qui té al final el mànec de la paella, es va comprometre a enterrar l'alternativa 3 i a buscar una alternativa de consens. El proper pas és comunicar, com posa la moció, l'acord de l'Ajuntament a tots els òrgans competents perquè prenguin nota de que Malgrat no vol l'alternativa 3 i que aquest acord es suspèn, i després parlar amb l'ACA perquè amb els seus tècnics i els pagesos trobem una alternativa de consens tècnicament viable i que sigui realment doni una resposta important a les avingudes que passen en el Tordera, les famoses torderades, però que siguin amb una mentalitat i una projecció de preveure i defensar-se de l'entrada massiva d'aigua amb torderades recurrents.
1: Aquests dies també hem sentit a parlar molt de l'espai agrari de la Baixa Tordera, el Consell Agrari, que per cert doncs, també és un dels temes que passaran per ple aquest dijous, o de la taula del Delta de la Tordera. Aquests mecanismes creieu que funcionen a l'hora de gestionar qüestions com aquesta?
2: El Consell Agrari s'ha doncs, de crear, és una necessitat que hi havia pendent per poder assignar un representant de la pagesia de Malgrat en l'espai agrari. Les cooperatives ja hi som, però faltava del municipalment un representant. També és un, serà un espai on poder parlar de temes que afectin a la pagesia local en el Pla de Grau, i serà un espai positiu. A l'espai agrari com a tal ja té tingut, creiem, els seus efectes positius, perquè els polítics al final necessiten veure que hi ha una unitat d'acció. En Sargatal, com va venir el secretari de Transició Ecològica, que va venir a la reunió, o el gerent de l'APCA, quan estan en un entorn on veuen la unitat, estan més còmodes i també més pressionats, les dues coses a la vegada. Sí que serà útil això.
1: Sé que han estat setmanes molt dures, dies molt durs. Si podem treure alguna cosa positiva és que potser el sector no, s'ha enfortit, s'ha unit. Joan, com ho heu viscut això?
3: Bueno, jo haig de dir que la unitat que s'ha creat entorn a tot aquest merder, perquè és un merder, però la unitat jo no l'havia vist mai aquí a Malgrat, i al contrari, no? Jo havia viscut l'època dels meus avis en què hi havia quan va haver-hi la fusió dels dos sindicats, no? Hi havia la Garbí i el Progrés, i quan va haver-hi la fusió n'hi havia que estaven d'acord, n'hi havia que no, n'hi havia que eren d'uns, n'hi havia que eren dels altres, i sempre hi havia hagut d'això. I llavors, clar, com que el territori, diguem, no estava com en perill, no? Tothom tenia la seva explotació i tothom anava fent, cadascú la seva manera, i anava treballant, no? I amb uns amb cooperatives, altres anaven en privats, bueno, com fos, no? I això sí que s'ha de posar, jo crec, molt en valor. S'ha creat una unitat en el territori que qui més qui menys està afectat. El que no està afectat veu que darrere d'uns, quan uns estan en perill, darrere d'aquests, quan aquests caiguin, els altres quedaran en primera línia. Llavors, no, nosaltres jo crec que ens hem alçat en la defensa del territori. Ja és que és igual que tinguis més terra o menys afectada, no? És la defensa del territori. A part, estem parlant que el Pla de Grau, juntament amb el Pla de la Ginesta, el Pla de Palafolls, el Pla de Pineda, que encara també es treballa, estem en una zona, i a Tordera alguna també bastantes hectàrees, però estem en una zona que a nivell de país tenim l'horta més bona de Catalunya. Perquè és així, clar. Amb en Xavier un dia ho miràvem i vam fent uns càlculs així aproximats, només les 90 hectàrees que volia afectar l'alternativa 3 alimentaven 75.000 persones. Clar, aquí viu molta gent. És un sector econòmic que no ho sembla i que no fa soroll, perquè nosaltres normalment no fem soroll, però és un sector econòmic que és potent. És potent, i s'ha de conservar.
1: Teniu la sensació que heu guanyat una batalla?
2: Tenim la sensació que hem sigut escoltats i que tenim possibilitats de guanyar-la. En si, el que nosaltres necessitem i que es compleixi és que el projecte bàsic es compleixi la paraula de l'ACA d'aturar-lo i esperar a la nova proposta. Aquest és el punt clau que ens queda ara, i que l'ACA en nosaltres trobarà, crec jo, un sector que vol col·laborar en decisions correctes, que vol una gestió integral del riu, que vol que es parlin de coses d'hidrologia del riu, i que aporti les solucions convenients en aquest problema des d'un punt de vista pràctic. I aquí estarem nosaltres defensant-nos, i si no se'ns escolta, tornem a sortir a protestar i tornem a sortir a defensar-nos el millor que puguem.
1: I tu, Joan, què en penses?
3: Bueno, jo ho vaig veure una mica com aquell que està jugant una final i empata l'últim minut i jugues a pròrroga, no? I ara, doncs, jo crec que sí, o comença un altre partit o anem a jugar a la pròrroga. Però almenys ens hem posat a jugar, que al final és la intenció, no? I sempre ho hem dit, i des dels primers manifestos que hem fet, nosaltres volem ser part de la solució, però volem ser part de la solució. No volem una solució com la que s'estava plantejant, que no se'ns tenia ni en compte, no?
2: El diumenge, aquest diumenge, fem una xerrada a la Barretina a les 12 del migdia, on es parlarà de present, de passat i de futur de la pagesia, on convidem a tots els malgratencs i malgratenques a que vinguin i gaudeixin una estona de fer una mica de família i poder posar

0: de Vicenç Ferrer, que va tenir lloc ahir al matí. Els han acompanyat l'Anci Dodem i Montse Ortiz, representants de la Fundació Vicenç Ferrer, i Montse Verdura, de l'entitat Amics de l'Índia de Malgrat. L'acte d'inauguració va comptar també amb la presència de l'alcaldessa Sònia Vinyoles, que de Jordi Ferrer, regidor de Joventut. L'espai ara té nous jocs infantils inclusius i segurs. Concretament, s'hi han instal·lat una piràmide de cordes destinada a fomentar l'escalada, l'equilibri i la psicomotricitat dels infants, i una casa de fusta adaptada amb rampes i un tobogan accessible. L'actuació ha permès respondre a dues demandes: d'una banda, la de la Fundació Vicenç Ferrer, d'enaltir l'espai, i de l'altra, la dels nens i nenes, que a través de l'espai de participació d'infància i adolescència havien demanat més jocs lúdics al poble. L'Anci Dodem, portaveu de la Fundació, ha valorat molt positivament el canvi que ha fet la plaça i l'entorn.
1: Yo me acuerdo cuando inauguramos, no había nada, no había nada, todo como descampado, ¿no? Y entonces me dijeron, vamos a inaugurar, y hemos conseguido una plaza y todo, ¿no? Vinimos para inaugurar este plaza en aquella época, cuando no había nada. Pensaba, ostras, aquí no hay nadie, entonces la gente seguirán. Ahora, después de 20 años, veo que aquí hay vida, ¿no? Y ahora con este parque tan bonito, y eso es muy importante, ¿no? Por lo menos donde los niños pueden venir y jugar y tener su día, ¿no? Y con árboles y adaptado para niños, ¿no? Con estos juegos.
0: La plaça de Vicenç Ferrer, ubicada entre els carrers de Joan Colomines i Vignaut, Josep Regull i Vilaró i Joan Benimeli, es va inaugurar el juny de 2011. També destaquem que aquest dissabte se celebra la 12a edició de la Shopping Malgrat, una iniciativa dedicada al comerç local i portada a terme per l'Ajuntament i l'Associació Malgrat Comerç. Durant tot el dia se celebraran tot tipus de tallers i la tradicional desfilada de moda a 6:45 al parc de Can Campassol, a l'estrella, sens dubte, de la jornada. La Shopping Malgrat començarà a les 10 amb una masterclass de Zumba a la plaça Josep Anselm Clavé. Més tard, a 11:15, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà una sessió de skincare per mostrar el millor tractament per a la pell a càrrec de la perfumeria Xaloc. Per participar-hi, de fet, cal inscripció prèvia al mateix establiment. Tot seguit, al mateix espai, a partir de 11:45, se celebrarà una altra masterclass, en aquest cas de moda, una sessió d'assessorament d'imatge conduïda per Carol Amate i Marta Pozo. Les activitats continuaran a les peixateries velles, convertides novament en espai gastronòmic. Allà s'hi farà el taller Aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, d'11:12 i de 6:00 a 7:00 de la tarda, a càrrec de Kisa Coffee. A més, al migdia s'hi podrà fer un vermut, i a la tarda hi haurà també música amb DJ fins al vespre. També altres establiments també se sumaran a la Shopping Malgrat amb activitats pròpies. La joieria Blanco sortejarà una joia, mentre que Finques Quim oferirà una experiència virtual per visitar un habitatge de 10:00 a 1:00 i de 4:00 a 6:45 de la tarda. D'altra banda, la floristeria Flors i Violes organitzarà un taller per crear un ram floral a la plaça de l'Església a les 5 de la tarda, també amb places limitades a 10 persones, i que, de fet, per això cal fer inscripció prèvia a la mateixa botiga. La joieria Mora també oferirà un flash de moda per mostrar novetats en joieria de 6:00 a 7:00 de la tarda al mateix establiment. En declaracions a Ona Malgrat, la regidora de Comerç, Carme Ponsa, es mostra molt il·lusionada i satisfeta per portar a terme una nova edició de la Shopping Malgrat, i alhora està sorpresa fins a la magnitud en la qual ha crescut la festa. Escolta l'entrevista. Bé, aquest dissabte se celebra la 12a edició de la Shopping Night. En parlem amb la regidora de Comerç, Carme Ponsa. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, per què se celebra la Shopping Night?
2: Que... Bé, de fet, no és la Shopping Night, és el Malgrat Shopping, que li vàrem canviar el nom perquè, a l'enfocar-ho més de nit, inicialment, doncs, totes les activitats es feien a la tarda-vespre. Però amb l'Associació de Comerciants, ja l'any passat ja vàrem decidir, doncs, fer activitats durant tot el dia, i per tant li diem el Malgrat Shopping, ja li vam canviar el nom, més que res perquè comencem ja a les 10 del matí amb una masterclass de Zumba, i a partir d'aquí, doncs, hi ha diferents masterclass, que hi ha la de tractament de pell, d'assessoria d'imatge, després també hi ha una que és Aprèn a dibuixar amb llet la teva pròpia tassa, que aquesta la fan uns nois que han obert ara fa poc a un establiment aquí a Malgrat, que Torren Cafè, per tant, doncs, també és per donar-se a conèixer. També es faran sortejos, hi haurà

0: a realitat virtual, a la tarda hi haurà un taller floral, moda, joieria, etc.
1: I la desfilada, que seria com la reina, no?
0: Sí,
1: de les activitats al dia.
0: I a quarts de set hi ha la desfilada, que hi participen 45 models i 11 botigues.
1: I com va sorgir la idea de celebrar aquest esdeveniment?
0: Bé, això va sorgir, de fet va sorgir fa 12 anys, bueno, fa uns quants més, potser farà uns 14 anys, quan jo era regidora de comerç als meus inicis també, vàrem decidir de fer una passarel·la de moda i la vàrem fer a l'arxiu municipal, a fora, als jardins. Clar, evidentment nosaltres no sabíem la magnitud que això tindria i que seria un esdeveniment en el qual hi hauria moltíssima afluència de públic. Clar, va quedar petit i hi havia moltíssima gent. A partir d'aquell any, que ja vam veure que necessitàvem fer-ho amb una altra dimensió i molt més gran, ja vam posar la passarel·la aquesta gran de moda.
1: Bé, o sigui que és, sens dubte, una de les activitats estrelles que promoveu des de la regidoria de comerç, no?
0: Sí, bé, hi ha aquesta, la de la Magret Shopping, que també hi ha espai gastronòmic, no hem d'oblidar que juntament amb el, amb el que és la desfilada, la passarel·la de moda, també hi ha l'espai gastronòmic que es fa aquí a Peixateries Velles, en el qual comencem ja a partir del migdia, amb el vermut, que hi haurà música i vermut, també es podrà menjar alguna altra cosa, i a partir de la tarda doncs ja hi ha tot l'espai gastronòmic amb tots els establiments d'aquí de Malgrat que participen. Per tant, hi ha una gran varietat d'oferta gastronòmica.
1: I què suposa com a regidora poder celebrar aquest esdeveniment?
0: Bé, és un esdeveniment que portem moltíssim temps treballant, encara que es pugui pensar que ja ve rodat, no? Perquè cada vegada doncs hi ha coses noves que sorgeixen. De fet, ara mateix doncs també tinc la tècnica que l'havia portat fins ara, que ja ho tenia per la mà, doncs no hi és, hi ha un tècnic nou, per tant hem anat mà a mà juntament amb un altre tècnic doncs per poder preparar tot aquest esdeveniment. I bé, doncs no només és comerç qui treballa per aquest esdeveniment, que és molt important per nosaltres i pel poble, sinó que també hi ha altres departaments de tot l'Ajuntament doncs, que col·laboren directe i indirectament amb la regidoria de comerç, i amb el qual també els agraeixo ja d'aquí perquè ho sàpiguen que gràcies a ells aquest esdeveniment doncs, és possible.
1: Doncs molt bé, regidora de comerç, Carme Ponsa, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Ona Malgrat, serveis informatius.
1: Més temes, l'associació Edual impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 3-2-1, agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. La proposta convida els alumnes a posar-se a la pell de qui ha de deixar casa seva per culpa d'una guerra, un conflicte polític o una situació de persecució. Ho explica la impulsora del projecte i també presidenta d'Edual, Míriam Reina. Escoltem l'entrevista. 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida a infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
3: Doncs neix de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és Educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens en vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes, doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí, per entendre una miqueta que és un refugiat i portar-ho també als infants del poble.
1: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta doncs, simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa, i tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funcionen com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
3: Doncs ens ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres de Duale són profes la majoria, o educadors socials, llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre que és un refugiat, no? Doncs al final quan marxes portes una maleta. Doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes i depenent d'allà ho enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè o l'ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet, tenim un munt de maletes i les portem a l'aula. I en el cas de primària, doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
1: Mm-hmm. Val, de fet també, ja en parlarem, però també diferencieu no només en refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
3: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara, i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no? Amb un poder adquisitiu diferent, perquè no li diem migrant, quan també està migrant, estan en un altre país.
1: Expat, que és expatriat?
3: Sí, és un concepte d'aquests nous que han sortit ara, doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte? Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
1: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no? Però... per exemple, per posar un símil i que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
3: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes o de batxillerat i llavors n'obriríem algunes. Dintre d'aquestes maletes doncs, hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones i potser la següent sessió algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut, perquè no totes les persones refugiades arriben, n'hi ha moltes que es queden pel camí, perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, o perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que també els hi transmetem, no?
1: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí ho heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
3: Doncs hem estat al Font Lladosa, al Vedruna i al Cubí.
1: Val, bàsic, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
3: Hem tocat primària. Sí. Des de secundària aquest any no... Bueno, vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos, perquè hi creiem, també a l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes...
1: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles, aquí a Maresme, només aquí a Malgrat?
3: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques i per això ho estem aplicant a Malgrat, val, perquè està dins de la subvenció.
1: I parlem que és la primera vegada que es fa.
3: Sí.
1: Val. Llavors, partim de la base, que és un projecte nou, és a dir, els nanos és la primera vegada que s'ho troben, per tant... vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? De què tenen, quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció tenen després del projecte, és a dir, què s'emporten?
3: Jo crec que d'unes coses importants que volíem que els hi arribés molt és que que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat, perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom, una guerra, una situació en què pel que sigui a nivell polític et veus forçat a marxar o per la teva condició sexual o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Llavors aquest punt quan trenques això i se n'adonen, de fet és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final doncs els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que evidentment han intentat doncs, buscar una vida segura, no? I han marxat.
1: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
3: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula... no sabem qui és, jo no hi sóc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país. I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
1: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
3: Això depenent, clar, que cada sessió té, ho hem organitzat per càpsules, que són 3 o 4 càpsules per centre, llavors la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance, en el cas de cinquè i sisè portem dues maletes, les obrim, mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
1: Sí.
3: I a partir d'aquí començava a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses, doncs, molt més personals, no? Clar. Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones. Ostres, que marxen.
1: Clar, com es trasllada això? Perquè clar, jo ara, si em ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
3: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, a la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això és de les coses que més s'enyoren, al final.
1: Clar, i quin paper creus que, perquè clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu en altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
3: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes, i la pau no s'aconsegueix amb les guerres, i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no?, o s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
1: Sí.
3: Llavors, des de la cultura per la pau és important, doncs treballar, i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà, o hi ha tota una part de pau que no és només agafar una arma, sinó és que quan estàs tu en un context, saber gestionar això d'una manera, doncs, no agressiva, no? Que quan parles de pau és com, no, si nosaltres no volem la guerra, vale, d'acord, però com gestionem segons què? I com ho fem, no? I això també és cultura per la pau. I al final, posar-te a la pell d'una persona que marxa del seu país, que marxa d'una manera molt forçada, que en tot el seu procés fins a arribar allà on troba refugi ha viscut coses que a vegades no són capaços de verbalitzar perquè són molt dures, doncs que almenys que quan arribin a aquell lloc on li donen refugi, doncs el reben amb empatia i amb una abraçada, no? I això és una miqueta el que, quan treballem a l'aula, dius que vosaltres també podeu ser refugiats, i aquí ja és quan als alumnes els explota el cap.
1: Ostres, això ja és generació de traumes, aquí. Ja.
3: No, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones... doncs no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país, i que això ens pot passar a tots.
1: Clar, mai haguessin dit que a Ucraïna, no?, una ciutat desenvolupada, no?, al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no?, i el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
3: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica, i això penso que és una altra perspectiva, i és al final encendre una bombeta, i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final, com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
1: Val, acabeu ara una etapa, no? El 26 de maig és el darrer dia que porteu a terme, doncs, aquest petit projecte, no?, a les diferents aules, però la idea és continuar, i en aquest cas ja esteu preparant blocs per de cara a següents cicles educatius, que entenc que també el format deu ser més diferent, i entenc que no pot ser tan light, entre cometes, com en, li pots ensenyar a un nen de primària, no?
3: Clar, quan estem parlant de l'ESO, de primer, segon, tercer, pots treballar-ho en un nivell, quan ja estem en batxillerat, doncs pots agafar dades, no? I ser també una mica conscients que les dades o la sobreinformació avui en dia també ens porta a molta desinformació, i ara hi ha tot un procés, no, d'intentar vendre'ns que les migracions són negatives, quan qualsevol persona o qualsevol historiador ens dirà: ei, si el món hi ha hagut migracions sempre, i les migracions són positives, al final aporten. Doncs per aquí és on anem per batxillerat, també agafar una miqueta números, veure aquests moviments migratoris i entendre una miqueta que la gent es mou i que és part també del procés vital de les persones.
1: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio, i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents, i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules, i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent doncs es pot veure aquesta realitat, no? Com el que diuen, una imatge vale més que mil paraules, doncs també una experiència, no?, com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
3: Aquesta és la idea, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar.
1: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. La policia local, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, van dur a terme dimarts un control preventiu a peu de carretera que s'ha tancat amb un balanç de 12 denúncies i l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball. Durant el dispositiu es van aturar un total de 48 vehicles. D'aquests es van sancionar a 5 per circular amb la ITV caducada o sense l'assegurança en regla, 5 més per infraccions relacionades amb el transport de mercaderies, un per infringir el reglament de la circulació i una denúncia per motius sanitaris en detectar un vehicle que transportava peix sense les condicions adequades. També destaquem que a Calella l'Ajuntament preveu triplicar l'activitat del poliesportiu del Tomàs Claramunt amb la renovació del paviment de la pista coberta, que a partir de setembre podrà acollir entrenaments de bàsquet i handball. El trasllat d'aquestes sessions permetrà descongestionar el pavelló del Parc del Mau i consolidar un espai més polivalent, en previsió que tard o d'hora s'haurà d'afrontar l'obra de substitució de l'actual coberta d'amiant. I en clau nacional, uns 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni es perden per forats en el seu disseny. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi d'Oxfam, que demana revisar el tribut i explorar mecanismes complementaris per als patrimonis més elevats. L'entitat denuncia que a l'Estat les 200 principals fortunes acumulen una riquesa equivalent al 17,5% del PIB, alhora que el seu patrimoni conjunt ha augmentat un 188% en els darrers 15 anys, és a dir, gairebé s'ha triplicat. Oxfam assegura que el 0,1% més risc amb prou feines arriba al 0,1% de tributació efectiva. I també destaquem que la inestabilitat geopolítica internacional i els sotracs que pot generar sobre els preus de l'energia han donat ales a la indústria nuclear per reclamar la continuïtat de les centrals més enllà dels 40 anys de funcionament. Davant d'un calendari aprovat pel govern espanyol que fixa el tancament dels reactors d'Ascó el 2032 i el 2035, així com el de Vandellòs el 2035, les empreses elèctriques propietàries insisteixen que poden seguir operant tècnicament amb seguretat més temps del previst. I repassem la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona, aquí arribarem també a la fita dels 30 graus, i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
1: I repassem l'agenda d'actes. Aquest dijous la Biblioteca La Cooperativa organitza una xerrada titulada Viatge a l'Índia, una altra visió, a càrrec de Xavier Jué. Començarà a 6:45 de la tarda a la mateixa biblioteca. Demà divendres, la Biblioteca La Cooperativa organitza una nova sessió de l'Hora del Conte amb contes del calder de la iaia Maria, càrrec d'Eva González. La sessió començarà a 6:45 de la tarda i està recomanada per a infants de 4 anys. Ens quedem al divendres. Al vespre es projectarà la pel·lícula Nove i Vaga de Richard Linklater a partir de 9:45 de la nit al Centre Cultural. I marxem a dissabte. L'Ajuntament i l'Associació de Comerciants de Malgrat de Mar organitzen una nova edició de la Malgrat Shopping. Com l'any passat, hi haurà moltes i variades activitats des de primera hora del matí fins a la nit. La desfilada de moda, protagonista indiscutible d'aquest esdeveniment, es farà al Parc de Can Campassola a 6:45 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. El ple frenarà aquest dijous l'Alternativa 3 al Pla de Grau. La plaça de Vicenç Ferrer estrena jocs infantils inclusius i segurs. Desfilada de moda i tallers de tendències a la Shopping Malgrat aquest dissabte. L'associació Eduale presenta 3-2-1, agafa la maleta i fuig. Un projecte porta la realitat dels refugiats a les aules de Malgrat.

0: another one bites the dust. Hey!
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.